0: le canto nel cumplin, anche un cumplin da me.
1: Momentos amb Luis Rodríguez. Junts fem ràdio. Fem ràdio. Compartim momentos.

0: momentos. Momentos.
1: Ràdio té moments inolvidables. Els moments amb Lluís Rodríguez.

0: tots els dies. A la matinada, viu els teus moments amb Luis Rodríguez. Un programa de confidencias.
1: Para mí eres muy especial y piensa que te la agradezco un montón. Besos.
2: Momentos.

0: momentos. Momentos.
1: Ràdio té moments inolvidables. Els moments amb Lluís Rodríguez.

0: Però és que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Es un bombón. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: una cosa normal.
1: Escúchame, esto es Regreso al Futuro. O sea, aquí Michael J. Fox tiene que
0: ir
1: de una jornada a otra con el DeLorean.
2: Correcto.
1: Esto es un lío, ¿eh?
2: Correcto, y vamos a hablar de ciclismo porque ayer no sé si habéis visto las imágenes de la granizada que les cayó a los pobres.
1: Uf, madre mía, menos mal que llevan chichonera.
2: Sí, menos mal, sí, porque una piedra de esa te da y te abre una brecha, ¿eh? Pero una brecha porque eran auténticas pedrolos lo que caían. Faltaban 16 kilómetros cuando hubo que suspender la etapa y los ciclistas dijeron, ahí se queda la bicicleta y que me la roben si quiere. Yo me tapo y me meto donde sea porque estaba cayendo la mundial. Hoy se correrá la cuarta etapa, que será en Andorra. Por tanto, a ver, si se corre en Andorra se puede hacer dos cosas: comprar transistores o subir montaña. Otra cosa no hay que hacer.
1: Antes, en mi época se compraba tabaco barato.
3: Bueno, hay quienes van con bolsas de billetes también.
4: Exacto.
2: Entonces, bueno, hagan lo que hagan, tiene que ser cuesta arriba o cuesta abajo. Vamos, que plano no hay nada en Andorra. Así que hay cinco puertos de... Son 105 kilómetros con cuatro puertos de primera y la llegada es cuesta abajo. Y hoy Alcaraz vuelve a las pistas de tenis después de cuatro meses de baja por culpa de la muñeca y será en el US Open junto a Serena Williams en el partido de dobles mixtos. No sabemos cómo está Carlos porque no ha podido jugar ningún
1: torneo. Seguramente no lo sabe ni él torneo. Hasta que no se meta
2: claro en, que no, tiene que probarse, lógico. Y me parece bien que se pruebe en dobles mixtos, que más que competición es un show, ¿no? Sobre todo para algunas parejas que van para eso, no van.
4: Parece un partido solteros casados, ¿verdad?
2: Claro, es una llamada comercial y publicitaria más que otra cosa, ¿no? Luego hay parejas de dobles mixtos que sí se lo juegan, pero estas parejas así van por un tema publicitario más que otra cosa. A ver, a partir de el domingo que empieza el verdadero torneo, el individual masculino, pues a ver, ¿y qué pasa? A ver cómo está Carlitos, ojalá, que no sabemos cuándo debuta, porque el jueves se hará el sorteo. Uh-huh. Y hoy Xavi Hernández será presentado oficialmente como seleccionador de Países Bajos, Holanda de soltera, y es otro puesto en el que va a sustituir a Koeman. Yo supongo que cuando Koeman entra por la puerta a Xavi Hernández,
1: y dice, ya me toca
2: un pavo escuchando una pandereta, exactamente.
1: Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer nosotros, salir porque está entrando ya Xavi Hernández con la 11, la actualidad deportiva.
5: ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
6: Pero si hasta ahora la playa está vacía.
5: Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
6: Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
5: Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
7: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
6: Mejor buscamos otra.
7: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
9: Herrera en COPE.
10: La mañana.
11: COPE Cataluña y Andorra.
10: Estás informado.
12: Dia de inventari de danys a Tarragona, mobiliari urbà, a Lleida, el que seria el cultiu especialment de la poma i de la pera, i a l'Alt Urgell i la Cerdanya, doncs, a taulades i cotxes destrossats amb una pedra de 5 centímetres que va caure en aquestes comarques. Bon dia, sóc Sergi Tor i la tempesta va ser especialment violenta al Camp de Tarragona. Un registre que il·lustre la magnitud de la tempesta. A la capital, a Tarragona, 77 litres en únicament 3 hores i 34 litres van caure en mitja hora. Tot això combinat amb fort vent i amb pedra, aquest és el so de Tarragona d'ahir a la tarda. Aigua, vent, pedra, a l'àrea de Tarragona, arbres caiguts, cotxes afectats, rieres que baixaven com a torrents i el balanç de 3 persones ferides, afortunadament a cap d'elles de perill. Com dèiem, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell, a cotxes destrossats i teulades afectades, l'aeroport del Prat afectat. I avui la millor notícia de totes és que a hores d'ara circula amb normalitat el servei de Rodalies, que ahir, òbviament, va quedar cancel·lat. Una altra qüestió és, estan les ciutats preparades per aguantar aquest tipus de tempesta? Kenneth Martínez, l'alcalde de Vendrell, afectada per la tempesta del passat cap de setmana, demana fer una reflexió sobre algunes infraestructures fetes, com per exemple la línia de tren, o bé la nacional, o bé fins i tot alguns edificis per evitar inundacions.
13: Cal una empenta valenta perquè, malauradament, sembla ser que aquests no seran episodis
0: únics i per tant hem de prendre decisions perquè si no tindrem realment sustos, perquè hem construït i vivim, no només hem construït sinó que vivim just damunt de zones inundables, de risc màxim de zones inundables. És aquí on vivim.
12: Clar, ja s'ha construït, ja s'ha fet. S'ha prioritzat a les construccions, l'espai, a la seguretat. I en els plans urbanístics de les últimes dècades ha faltat sempre la veu dels científics. Als governs pràcticament ningú ha arribat a president sent arquitecte, sent biòleg o sent geòleg. Per cert, ja que parlem de la geologia, a COPE Catalunya, David Arradà, membre de la Societat Internacional de Geologia, parla d'aquesta absència de la veu científica als governs.
9: La política espanyola, la immensa majoria de polítics no tenen formació científica, no tenen formació, diguem-ne, superior, i de científica pràcticament ningú. La majoria de polítics són del món, diguem-ne, del dret, de l'economia. Llavors, entendre que és mètode científic amb un polític avui en dia és parlar contra una paret.
12: Extrapolable el govern central, el govern de la Generalitat o bé als ajuntaments respecte a les professions dels nostres administrats, no? Amb els adversaris que parlem de la geologia, amb els últims 9 anys, els graduats d'aquesta carrera han baixat un 37% a Espanya. Per què? Doncs la geologia, per exemple, no s'estudia a secundària. I amb aquest dia d'inventari també a la Segrià, la pedregada va afectar municipis com Almenar, Corbins, Albatàrrec o l'Horta de Lleida. Valoració de danys a la fruita, Pere Roquer de Saja.
13: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades.
12: Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. I avui a treva sense tempestes, demà tornarà la inestabilitat però sense la intensitat dels últims dies. Temperatures actuals a les capitals catalanes: Girona 16 graus, Lleida 18, a Tarragona 22, Barcelona 23 amb aquest matí. Per la seva part, el Principat d'Andorra 9 graus. En quant al trànsit, tenim a la A7 Tarragona direcció Vilaseca tallada per inundacions, a la A2 Esparreguera direcció Lleida hi ha un carril tallat per una avaria, i també les retencions a les rondes de Barcelona direcció Llobregat, tant a la ronda de dalt com també a la ronda litoral. A partir d'avui es poden presentar les sol·licituds per a formar part del programa de la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat. El termini acabarà el 2 d'octubre. El programa preveu arribar a 5.500 persones i està dotat amb 5 milions d'euros que es podrien ampliar a 7, segons confirma el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
14: Va en funció del servei. No és el mateix el cost que pot tenir un audiòfon, que pot tenir un llit adaptat, que pot tenir doncs qualsevol altre element, no? En funció de l'element que hagin comprat, hi ha uns barems de finançament.
12: Poden demanar aquestes ajudes persones amb una discapacitat igual o superior al 33% i disposar d'uns ingressos inferiors als 33.700 euros. Són ajudes per pagar, en aquest cas, cadires de rodes, llits adaptats o audífons que es van comprar entre el 2024 i aquest any. Tenim ja l'actualitat esportiva de clubs i esportistes de Catalunya. Víctor Navarro, bon dia.
15: Bon dia. El Barça espera que aviat es resolgui tant la sortida de Marc Casado, que ara està temptat per la Premier League, tot i tenir el cap de setmana el Besiktas Turc com a opció preferent, i la situació d'Alejandro Ubalde, que després de parlar amb Hansi Flick té dubtes, sobretot després de la no convocatòria en el partit contra el Elche. Té dubtes perquè a Hansi Flick no li defineix el rol que espera d'ell aquesta temporada. A més, s'ha descartat una lesió de Gavi. Avui, Xavi Hernández serà presentat com a nou seleccionador de Països Baixos fins al 2030. És el relleu de Ronald Koeman. Seguint en primera divisió, l'Espanyol està apropant-se a Brian Zaragoza per ser el nou extrem de Manolo González. Seria en forma de sessió amb opció de compra amb el Bayern de Múnich. A segona divisió, l'Andorra ha caigut per 4-2 al camp del Celta Fortuna, tot i que al 86 els del Principat guanyaven 1-2 en doblet d'Hugo López. Al Girona s'acaba el problema del club amb Sigankov, perquè primer el seu agent va anul·lar la roda de premsa prevista, on havia de carregar contra el club, i segon perquè el jugador ucraïnès és a Amsterdam per fitxar per l'Ajax de Mitchell per un preu de 4 milions d'euros fixos. A més, aquesta setmana s'hauria de definir la sortida d'Arnau Martínez, tot apunta al València. I en vol el Barça ha guanyat 29-33 al Granollers i s'ha endut la Supercopa de Catalunya.
16: Herrera a COPE.
11: COPE Catalunya i Andorra.
10: Estàs informat.
11: COPE Catalunya i Andorra.
16: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
10: Busca COPE y escríbenos.
17: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
18: ¿Tiene joyas de oro que no use y quiera vender? ¿Tiene piezas de plata, cuberterías de plata, así como herencias y gestión de empeño? Muy fácil, acuda a Joyería Goya, en Paseo San Juan 163 Barcelona, y le haremos la mejor tasación gratuita del mercado.
19: ¿Empiezas a notar los principios de la vista cansada? Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la presbicia de forma rápida y definitiva. Primera visita gratuita informativa, 93-200-9879 o en oftalmología3torres.com.
20: ¿Padece de artrosis de cadera, artrosis de rodilla, espondiloartrosis o artrosis generalizada? Descubra cómo mejorar la patología degenerativa con los últimos avances en medicina regenerativa. Soy el doctor Locertal de Medicentre. Pida hora informativa gratuita y personalmente le estudiaré su caso.
21: Medicentre, calle Consell de Sen 160, 93-476-3055.
22: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ojo a la jugada! ¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
23: Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
24: Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
23: ¿Así, sin más?
24: Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.

0: Últim dimarts d'aquest mes d'agost i dia de valoració de danys a causa de la duríssima tempesta d'ahir molt violenta. Registres, per exemple, a Tarragona Ciutat, 77 litres, 34 litres en un únicament mitja hora. O a Vinyols i els Arcs, un total de 89 litres. Tot això acompanyat amb aigua, vent i pedra al Camp de Tarragona. Arbres caiguts, cotxes afectats, rieres com a torrents i el balanç de 3 persones ferides, afortunadament a cap de perill. A més, a les comarques de la Cerdanya i l'Alt Urgell, al Pirineu, pedra de fins a 5 centímetres, cotxes destrossats i teulades afectades. L'aeroport del Prat també va patir les conseqüències. Bon dia, sóc Sergi Tor i la millor notícia a hores d'ara amb aquest matí és que s'ha recuperat ja íntegrament el servei de Rodalies, que ahir també es va cancel·lar. A la comarca lleidatana del Segrià, la pedra va afectar municipis com Almenar, Corbins i Albatàrrec. Una pedra de més de 2 centímetres de diàmetre. Avui es farà la valoració del dany respecte a la collita de la pera i de la poma. I aquest matí, de l'últim dimarts del mes d'agost, el govern de Salvador Illa arranca un nou curs polític. Un inici marcat pel conflicte obert amb els mestres. Hi ha convocatòria de vaga que es manté per al pròxim 8 de setembre. A més, amb la represa de l'activitat, l'executiu de Catalunya també manté la mirada posada en el nou finançament autonòmic que ha pactat amb Esquerra Republicana i que s'ha de debatre al Consejo de Política Fiscal el pròxim 4 de setembre. L'executiu arranca oficialment el curs aquest matí amb la reunió del Consell Executiu, però la primera setmana serà marcada per la trobada d'aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, al municipi d'Os de Balaguer a la Noguera, amb la qual es pretén traçar l'estratègia de cara a aquest nou curs polític. Anem a serveis. Perquè després de la tempesta arriba una relativa calma, especialment el dia d'avui. I demà dimecres retornarà la inestabilitat, tot i que no serà tan intensa com aquest cap de setmana a les últimes hores. Temperatures actuals a les capitals catalanes: Girona 16 graus, Lleida 19, Tarragona 23, Barcelona 23. Mentrestant, al Principat d'Andorra, hores d'ara, 9 graus de temperatura. En quant al trànsit per inundacions, A7, Tarragona, direcció Vilaseca, carretera tallada, a l'A2, Esparreguera, direcció Lleida, hi ha un carril tallat per una avaria i tenim ja amb aquesta hora a punt les habituals retencions d'entrada a Barcelona per l'A2, AP7 i també les rondes, tant la ronda de dalt com la ronda literal sentit el Llobregat, que presenten retencions.
1: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
0: Un sector que cada estiu va augmentant la seva activitat és el sector turístic i aquí tenim les xifres. El número de treballadors i treballadores ocupats amb el sector turístic i l'hostaleria a Catalunya va augmentar aquest mes de juliol un 3,2% respecte al mateix mes de l'any anterior, fins als 347.995 afiliats. En termes absoluts, es tracta de 10.700 afiliats més que fa un any. Del total, 289.000 són assalariats i 58.000 autònoms, segons les dades del Ministeri d'Indústria i Turisme. Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més afiliats per darrere d'Andalusia i seguida de Madrid.
1: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
2: COPE Catalunya i Andorra.
3: Bajar de peso no es fácil, pero no tienes por qué hacerlo solo. Clínica Servidises de Barcelona, avalada con el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International, cuenta con los mejores tratamientos integrales para la obesidad adaptados a tu estilo de vida. Financiación a 24 meses sin coste en todos nuestros tratamientos. Llama ahora al 625-334-334.
4: ¿Buscas proteger tu dinero de verdad? El oro y la plata son valor refugio y ahora puedes invertir con asesoramiento profesional.
5: En Tu Oro Vale Más te ayudan a elegir lingotes certificados, adaptados a ti y con recompra garantizada.
4: Entra en Tu Oro Vale Más Barcelona, calle París 162, esquina Montaner, y convierte hoy tu dinero en seguridad.
6: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
7: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
6: Suscríbete.
7: Estás escuchando Herrera en COPE.
6: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
8: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
9: Esto promete, Manu.
8: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
9: Huele a compra, Manu.
8: Huele. Va. ¡24 horas!
9: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más. ¿Qué?

0: Claro, ¿y qué es la cara de dinero viejo? Pues lo contrario a la cara de dinero. Es decir, ricos de toda la vida frente a los nuevos ricos. Vale. Los ricos de toda la vida tienen una cara y un cuerpo que envejece de manera natural y los nuevos ricos, pues no, pues todo lo contrario, proyectan un exceso. Marina Ortiz es creadora de contenido sobre cultura pop y grandes fortunas. Hola Marina, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenas, encantada de estar aquí.
2: Buenos días, bienvenida.
0: Oye, hay un ejemplo que nos puede situar en las dos cosas. Carolina de Mónaco, por una parte, que vemos que luce sus arrugas, y Georgina Rodríguez, ¿verdad? Eso serían igual pues los dos extremos de lo que estamos hablando.
1: Exactamente, también toda la familia Trump y Ivanka es un especial significado del Mar-a-Lago Face. Y luego dentro de la cultura española pues también hay gente como Lucía Dominguín, por ejemplo, que están envejeciendo con naturalidad y lo llevan de una manera que hace ver que la belleza puede ser también la arruga.
2: Pero, a ver, ¿nos has puesto de ejemplo o habéis puesto de ejemplo a Carolina de Mónaco como el ejemplo de esta naturalidad a la hora de envejecer, de esta forma de envejecer de dinero viejo, cara de sí, dinero viejo, ¿no? De old money se llama.
1: Exacto.
2: Claro, pero Carolina de Mónaco es que es mucha Carolina de Mónaco. Es decir, cuando hablamos de envejecer de forma natural, ¿hablamos de no hacerte absolutamente ningún tipo de tratamiento o de qué estamos hablando realmente?
1: Hay un punto intermedio. Yo creo que pensar que no se hacen absolutamente nada es irreal porque también tienen un acceso a tratamientos que a lo mejor yo no puedo acceder. El estar todos los días haciéndote masajes, las mejores cremas, incluso mascarillas, cosas de estas, lo que se hace Kim Kardashian, por ejemplo, que no es el ejemplo de dinero viejo, pero...
2: No, precisamente.
1: No, que se hace unas mascarillas que consisten en inyectarte tu propia sangre en la cara. Todas esas cosas pues también pueden pensarse para la gente que envejece con, entre comillas, naturalidad. Pero en el caso de Carolina de Mónaco hay una belleza natural y genética que es incomparable con nadie, pero evidentemente también está dejándose las arrugas e incluso las canas también.
0: Claro. Hay, yo creo que un mix entre estas dos cuestiones que podría ser, a ver qué me dices tú, Marina, la reina Leticia. Es decir, por una parte, sabemos que la reina Leticia lleva retoques estéticos, uh-huh, es evidente, no hay más que ver sus fotografías de hace unos años, pero por otro lado, lleva canas, no se aplica tinte. No sé si está muy logrado en su caso una cosa o la otra.
1: Creo que la cuestión aquí es que en la idea de dinero viejo existe también la idea de que lo viejo es bueno, porque al final ellos también, esta clase de gente, aristócratas, gente que viene de muchas generaciones de dinero, también ha crecido en casas viejas, en viendo pinturas antiguas que quizás están deterioradas, y eso no les quita el valor. Entonces también aprenden desde niños que lo viejo no es malo y que de hecho muchas veces es mejor. Entonces, quizás el caso de la reina Leticia, que viene de una familia humilde, no es el ejemplo, pero por ejemplo, Eugenia de
0: Martínez de Urujo.
1: Martínez de Urujo, sí. Iba a decir de Montijo de repente. Eugenia Martínez de Urujo es una persona que evidentemente también vamos a admitir que es muy probable que se haya tocado la cara, pero también está envejeciendo de una manera bastante natural y tiene algo que, por ejemplo, en Hollywood es impensable, que es el diastema. Nadie en Hollywood se mantendría los dientes separados
2: los dientes, sí,
1: por placer, por el gusto de verse a sí mismo de manera natural. En cambio, Eugenia ha decidido mantener una cierta naturalidad dentro del envejecimiento y de eso que le aporta también una juventud muy natural, porque es algo que da como ingenuidad a la cara, ¿no? Entonces creo que esa es la diferencia entre las personas como la reina Leticia, que a lo mejor intentan encontrar una naturalidad dentro de tocarse la cara, quiero decir, gente que prefiere no tocarse en absoluto la cara, como es el caso de Carolina de Mónaco, por ejemplo, dentro de los límites que hemos hablado de que sí que tendrá tratamientos, pero no se ha pinchado, no se ha operado, apenas se tiñe, y gente... En el caso de mi madre, que no es en absoluto un ejemplo, que se deja las canas de manera natural mientras se pone mechas para intentar hacer como una transición. Eso parece que es lo que está haciendo un poco Carolina de Mónaco. Y existe esa diferenciación entre saber envejecer como calidad humana e incluso demostración de poder y el querer aparentar algo dentro de los, entre comillas, nuevos ricos.
2: Sí, porque entonces si tienes pasta, pasta de verdad, pero pasta gansa, como se suele decir, o sea, es rica, rica, y además con pozo ahí, con años a lo mejor de riqueza. Entonces ahora lo que se lleva es la naturalidad, envejecimiento tal cual.
1: Claro, o sea, no es lo que se lleva, sino yo creo que es algo que es histórico, ¿no?
2: Sí, bueno, claro, es lo que pasaba antes porque no había este tipo de tratamientos, ¿no?
1: Claro, siempre, o sea, la belleza es algo que todo el mundo aspira a ella, pero son diferentes maneras de ver la belleza y de ver la belleza como algo que es intrínseco a una persona, que también forma parte de la educación, de la calidad humana y un poco una frase quizás un poco cursi, que es el decir que el de dentro hacia afuera, ¿no? Lo que tú llevas por dentro se exterioriza y si eres una buena persona se ve por fuera y con la edad quizás se vea más. Lo mítico que la sonrisa en vez de ir hacia abajo va hacia arriba, ese tipo de cosas que hablan de la calidad de la persona y no tanto de cómo de guapo puedes ser dependiendo de tu billetera. Uh-huh.
0: Marina, por continentes, digamos. Uh-huh. Parece que en Europa esto de la belleza fabricada pues está aplicando mucho menos, ¿no? Uh-huh. Pero en Estados Unidos sí que vemos que allí todo, vamos, por lo menos la gente famosa o los populares van a tope, van a todo lo que da.
1: Totalmente. También es verdad que en Europa tenemos diferentes tipos de famosos que en Estados Unidos quizás a lo mejor no hay tanto. Hay Hollywood y sus adyacentes y es difícil, entiendo, también quiero ser amable con sus propias inseguridades, es difícil abogar por una belleza natural cuando todo a tu alrededor te está diciendo que tienes que hacer algo. Meryl Streep puede ser un punto límite porque...
2: Pero algo, Meryl Streep está estupenda, pero algo lleva.
1: Algo no lleva, claro. ¿No? O sea, sí que o sea. Algo de arruga se ve, con lo cual sí que hombre. Acepta cierta naturalidad. Pero no vamos a mentirnos y seguro que lleva algo porque es imposible tener 73 años, creo que tiene 76, y estar así de fantástica.
2: Así de espléndida. Este olmoni del que estamos hablando, esa naturalidad como manera de reflejar poder y estatus, que es verdad que lo practican sobre todo, bueno, sí, Carolina de Mónaco es un ejemplo que hemos visto todos, pero efectivamente quizás hay más referentes en Europa a lo mejor que en Estados Unidos. Pero ¿tú crees, como experta Marina, que podría provocar un cambio de tendencia o eso está muy alejado y eso va a ser muy, muy difícil?
1: Creo que a pesar de que se ha llevado el old money en los últimos años, en redes sociales se ha hablado mucho de la idea de viejo dinero como referencia estética. Creo que en Estados Unidos, que son sobre todo los que llevan la voz cantante, la gran mayoría de las tendencias, no podemos esperar que haya un cambio de tendencia. También es verdad que Europa es el viejo continente y tenemos muchas cosas de aceptar que somos viejos e incluso enorgullecernos, ¿no? Entonces sí que hay esa mentalidad, lo que decía antes, de los ricos han crecido viendo cosas viejas y lo aceptan más. Pero siempre he pensado, y tengo una amiga que lo dice mucho, que cuando una tendencia llega hasta muy arriba, la siguiente tendencia tiene que ser todo lo contrario. Entonces si nos acostumbramos a esas caras imperturbables, de que no se mueve ni un músculo porque el Botox ha llegado ya hasta el cerebro, lo siguiente tiene que ser la naturalidad y lo mismo con absolutamente todo. Si nos acostumbramos a los pelos de colores muy llamativos, la siguiente será el castaño.
0: Mm. Qué bueno. Oye, pero a ver, estamos hablando de las caras solamente, Marina, pero también, por ejemplo, en los complementos, ¿no? O en las marcas, también pasa un poco lo mismo. Normalmente la gente con mucha clase, porque en el fondo también estamos hablando de eso, ¿no? En gente que tiene clase, que no necesita exhibir su dinero, las marcas no van nunca en primer plano, quiero decirte. Tienes que indagar mucho en qué bolso lleva fulanito de tal o una reina para saber exactamente cuál es ese complemento. Sin embargo, la gente de Nueva Rica, pues lo primero que ves es la marca. Y además, cuanto más grande, mejor.
1: Exactamente. El anillo de Georgina puede ser el ejemplo. Claro. Sí. De algo que es de tan grande, casi hasta agresivo, ¿no? Una cantidad de dinero demostrado que no tiene nada que ver con lo que llaman el lujo silencioso de las marcas, que hasta que a lo mejor no te fijas en la calidad de un material, no te das cuenta de que es bueno. A lo mejor alguien lleva unos vaqueros y una camiseta, pero te fijas o incluso hablas con esa persona y te dice, pues tengo estos vaqueros desde hace 50 años. Y dices tú, ¿cómo es eso posible? Pues porque son unos vaqueros buenos. Creo que esto es así con todo, las marcas en general. En Emily in Paris hay un capítulo o una toda una trama en donde van a Italia a hablar con una marca que no hace publicidad, porque lo importante de su marca es precisamente que es algo íntimo, familiar y que solo lo conocen los expertos.
2: Sí, y claro, dice, ¿cómo hago publicidad entonces de una marca de estas características? A mí como idea me gusta mucho, no sé a ti, María José, esta sí. posibilidad, ¿no? De que ahora ya vemos que nos has bajado un poco a la tierra, que la tendencia, bueno, pues está ahí, pero a lo mejor no prospera, o que las tendencias van para arriba y para abajo, con lo cual, yo qué sé, entonces se vuelve uno loco. Pero mira, pues bienvenido sea, ¿no? María José. Y
0: la naturalidad siempre
2: exacto,
0: es lo mejor.
2: Exacto. Y sí,
0: aunque, aunque te des un toquecito. Pero que sí, sea una cosa, en fin, un poco conservadora.
2: Y sobre todo si conseguimos de alguna manera derribar el edadismo, y especialmente sí. en las mujeres, pues hombre,
0: pues bienvenido sea,
2: todo
0: sí.
2: será desde bienvenido luego. Y lo agradeceremos mucho. Marina Ortiz, creadora de contenido sobre cultura pop y grandes fortunas, gracias.
1: Un placer.
2: Hasta
0: Muchas
2: la
0: gracias.
2: Próxima.
0: Bueno,
2: pues nada, habrá que ir por este camino, en el que ya estamos por otro lado, ¿no, María José?
0: Yo las canas no me las voy a dejar,
2: yo
0: no
2: tampoco,
0: me sientan bien.
2: Yo tampoco.
0: ¿Qué quieres que te
2: no,
0: diga?
2: Yo no soy capaz.
0: Por lo que sea.
2: No soy capaz.
0: Llámame loca. Un besito.
3: Herrera en COPE.
4: Estar informado.
3: Ceuta al límite. Una frontera desbordada. Y el pueblo ceutí que se siente abandonado y pide ser escuchado.
5: Son soluciones. Lo que le pasa a Ceuta, le pasa a Europa.
3: En COPE seguimos minuto a minuto lo que está pasando en Ceuta. Y este martes, Ángel Expósito en directo desde sus calles para contarte en primera persona cómo está la ciudad.
6: Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
3: Síguelo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en un programa especial de La Linterna.
7: Tiri, tiri, tiri. En Herrera, en COPE, se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
8: Y con la fórmula coche casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además, tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
7: ¡Ojo al dato!
8: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Estas sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
10: En El Corte Inglés, ahora más descuentos en menaje, decoración y muebles, o ropa de cama, mesa y baño. Solo del 24 al 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, FCSA, y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
3: Herrera en COPE.
4: La mañana.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
11: Què tal, com esteu? Benvinguts. En 10 minuts arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres, amb el Jorge Martínez a les vies de so. Una meravella de tècnic, el que tenim avui. El que tenim cada dia, bàsicament. Bé, una de les fortunes del nostre tècnic és que no estava a Tarragona quan va caure tot el que va caure ahir. Bàsicament, jo estava veient tot el que estava passant a Tarragona i recordava la previsió del temps que havia fet. I no tocava a Tarragona. No tocava ni el Garraf, ni el Baix Camp, ni Tarragona. És a dir, les zones que van estar castigades fa 3 dies per tots aquells fortes aiguats, doncs no els hi tocava. Però l'evolució, mireu com són les coses, l'evolució del temps a l'estiu canvia d'aquesta manera. I a Tarragona li va tocar, bueno, a Tarragona hi ha moltes comarques de Catalunya amb les que parlarem avui, doncs li va tocar rebre aquesta pedra. Va ser una passada de tempestes amb pluja abundant, pedra, que han tocat, afortunadament sense danys personals, però sí materials. Marc Monclús, bon dia, com estàs?
12: Hola, bon dia.
11: Benvingut. Que ens pots fer un resum de la sí. tongada de tempestes d'ahir?
12: Sí, sí. És això que deies, que el Meteocamp no va qualificar la zona de Tarragona com a zona de risc per la pluja.
11: No hi havia ni alerta al principi. No, quan nosaltres vam fer la previsió no hi havia ni alerta activada, eh?
12: Es van arribar ahir als 77 litres per metre quadrat, 34 només en mitja hora. Quan ja havia començat l'aiguat, el CECAT va enviar l'alerta per forta intensitat de pluja. Immediatament després, els serveis d'emergència van començar a activar-se per evitar que hi haguessin danys personals. Tot i això, des de Protecció Civil afirmen que no es podia predir el xàfec i que després ja no hi va haver temps d'enviar el missatge desalert, aquest clàssic, aquesta alarma que envien en els mòbils de la població. L'única afectació personal que hi va haver va ser el xoc de dos autocars que va provocar una trencadissa de vidres i algunes ferides lleus als usuaris. Un dels molts arbres que va caure va afectar el sistema elèctric de l'urbanització Solimars de Monars i encara hi ha zones de la mateixa que no han recuperat el servei d'electricitat i al final de la tempesta cal destacar que els serveis d'emergència havien rebut més de 400 trucades només per part de veïns de la ciutat de Tarragona. Fora del municipi de Tarragona, com bé deies, a la província, però seguint a la província, cal destacar les inundacions que van patir els habitants del barri de Vilafortuny, de Cambrils, al Baix Camp, que van tenir l'aigua fins als malucs i alguns van haver de treure planxes de paddle surf per poder-se desplaçar.
13: Mare meva.
12: Deien que semblaven rieres als carrers de la
13: No, són d'aquestes tempestes estiuenques, però en el cas d'ahir, de fa 3 dies, en comptes d'estar concentrada amb la violència pròpia del que és el canvi climàtic, només en un punt ahir va ser pràcticament tot Catalunya que va rebre tempestes violentes.
12: Sí, a Cambrils de fet es van registrar 89 litres per metre quadrat, 39 només en mitja hora. I finalment a Altafulla els responsables del Club Marítim expliquen que s'han patit diverses destrosses per la pluja i de fet es veien imatges que havien publicat ells mateixos que també tenien l'aigua fins més amunt dels genolls.
13: Sí, sí, mare meva. Bé, gràcies Marc per aquests 5 cèntims que ens has fet. Bé, de cara a avui, tranquils, això ha passat, ara sol, i el que tenim a la costa, tant des del Maresme fins la Costa Daurada, tota la Costa Daurada, tota aquesta zona, Costa Central, Maresme, és un avís per calor, per intensitat de calor. És el que toca avui. Avui toca l'alís per intensitat de calor a tota la costa. Un dia lluent, les temperatures aniran pujant. Demà dimecres i dijous tindrem calorada important. No tan important com aquell domo d'aire calent que fregia us a qualsevol lloc, no. Però farà calorada, eh? Tornant als aiguats amb pedra que vam viure a la jornada d'ahir, un dels sectors més perjudicats ha estat el de la pagesia, concretament a Ponent i concretament la fruita dolça. Mireu com són les coses, eh? I això és una qüestió per reflexionar com a societat i com a mercat. La pedregada d'ahir ha fet danys, sobretot a les collites de, penso que són pera i poma, que són les que toquen, pera i poma, sobretot a Ponent. Clar, quan la pedra cau i toca una d'aquestes fruites i li rasga la pell, perquè no la fa malbé, li rasga la pell, doncs aquesta fruita, aquesta peça ja no val. Aquesta peça s'han de fer dues coses, o es fan marmelades, o sucs, o això, però al mercat ja no va, aquesta peça. I només és la pell que està rasgada, és a dir, visualment, tu veus que allò té un toque, no? Però de qualitat i de gust no canvia, és perfecte. I per què dic que hem de fer un punt de reflexió? Ho dic perquè en una època on estem intentant conscienciar conforme el malbaratament alimentari, el reciclatge, etcètera, etcètera, ostres, no sé si ens podem permetre aquestes coses. Des d'un punt de vista del pagès, evidentment, i del consumidor i com a societat, si estem parlant d'això. És una qüestió a punt de reflexionar. Però entrem a valorar els danys, si és que s'han valorat ja, i parlem amb el senyor Sergi Balué. El senyor Sergi Balué és cap sectorial de la fruita dolça de JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Sergi, bon dia, benvingut.
14: Moltes gràcies, bon dia.
13: No sé si és massa aviat per fer una primera valoració de com ha afectat tots aquests darrers episodis meteorològics a la fruita, al producte.
14: Bueno, aquest matí s'estan fent ja les prospeccions a la zona, s'està acotant més les zones afectades i ja es comencen a apreciar més els danys. Vull dir, quan ha passat unes hores, els danys es veuen més i en aquests moments són, segons quines zones, són molt significatius.
13: Sí?
14: Són greus, perquè és el moment de la recol·lecció, ja estem damunt. És a dir, la fruita ja està madura i en molts casos s'està recol·lectant les parcel·les que en 10 minuts ja no es podran recol·lectar.
13: Llavors, dius que segons quines parcel·les l'afectació és greu. Què passa quan tot això, quan teniu aquesta situació? Què fem? És una qüestió també entre quines assegurances, com es comercialitza aquesta fruita?
14: Mira, en aquests moments l'afectació, ahir va haver la tormenta, va ser cap allà a les 2:30, va haver dos tormentes, la primera que va afectar la zona del Guaire, almenar el Farràs, que va ser molt greu, amb pedra seca, vull dir, pedra de dimensions considerables, de la mida d'un euro, pues això el que fa, moltes d'aquestes explotacions estaven recolectant el producte i es va tindre que parar, però el que passa és que al caure la pedra trenca la pell, vale? I en aquell moment, al trencar la pell, no es pot recolectar perquè els mercats no la volen, aquesta fruita.
13: Clar.
14: Perquè llavors crea com una cicatriu, i aquesta cicatriu visualment, pues, sol és visualment, perquè no afecta ni gustativament ni de cap altra forma, és visualment. Clar, ara en aquests moments s'ha tingut que parar la recol·lecció d'aquestes parcel·les perquè tot aquest producte d'afectació s'ha de traure del mercat i, o s'ha de destruir tirant-lo al terra i fent un adobat, deixant-ho podrir al mateix terra, o destinant-ho per sucs, perquè la qualitat és bona, però pel consum en fresc no és apta. No és apta perquè el mercat no l'accepta, no per res més.
13: És curiós, parlem d'un tema, perquè sempre parlem molt de malbaratament alimentari, i clar, quan trobes peces que estan en bona qualitat, que no afecta el gust, que només visualment és quan la pedra ha afectat, ostres, no s'aprofiten. És curiós el com funciona el mercat, Sergi?
14: Sí, sí, no. És molt bonic les paraules, però sí. Nosaltres, els agricultors, quan ens fiquem a vendre amb el producte, sol que tingui en una petita rascadeta, sol que tingui en un petit defecte de la pell, que no afecta gustativament ni res, és visualment. Igual que moltes vegades en tema de poma vermella, enguany, en aquesta onada de calor, canviant de tema, segons quines varietats de poma vermella, li costa d'agafar el color vermell. És més aviat color groc. Però sí, Gustativament, aquesta poma és de primera igual. Però que, clar, visualment no, pues aquesta poma moltes vegades ja va destinada a sucs, a malbaratament alimentari.
13: És curiós.
14: A nutrició, diguéssim, del mateix arbre.
13: Ja.
14: Això és incoherent.
13: No, totalment incoherent. Totalment incoherent. Per això aquestes coses sorprenen, sobretot quan ja o s'està fomentant aquesta sensibilitat que passin aquestes coses. Sergi, ara mateix, quina ha estat la fruita que més... Quina s'està collint ara? Quina és la més afectada?
14: Pues la més afectada ha sigut la fruita, la pera, que s'està recolectant, i llavors la poma, que s'ha de començar a partir de la setmana que ve. També amb aquestes zones que ha afectat, també ha afectat a la zona de Lleida, de la plana de Lleida, però amb menys grau, però les zones que ha afectat són zones que fan molt pressec groc d'embossar, vull dir, embossa que és de primera qualitat, i aquí encara els hi quedava bastant pressec i nectarina per recolectar. I també començant a recolectar, és la zona més important en el tema de les figues, de coll de dama, que s'havia començat a recolectar fa pocs dies, i ara comença la campanya. Clar, les afectacions en aquestes finques s'ha tingut que parar. És bastant important. Mm.
13: Sergi, igual és massa aviat per fer aquesta pregunta, però econòmicament això quin impacte pot tenir ara mateix?
14: Uf, en aquest moment s'ha de definir les hectàrees afectades, s'ha de definir quin percentatge de danys. Agroseguro ja ha començat a fer les peritacions, i això ens hauríem d'esperar uns dies. Però clar, pot haver, això dependrà de les zones, dependrà de l'agricultor. Perquè clar, hi ha agricultors, en general no ho sabem en aquests moments, se sabrà en unes setmanes. Però hi ha agricultors que si tenen sol el tema de les figues o pressic tardà, pues serà l'afectació molt greu. I d'altres agricultors us afectarà menys.
13: D'acord.
14: Però econòmicament i a nivell de mà d'obra pot ser molt important.
13: Doncs senyor Sergi Baluer, cap sectorial de la fruita dolça de Jarc, joves agricultors i ramaders de Catalunya. Escolta, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet aquí al programa, molt amable.
14: Gràcies a vosaltres i molta força als afectats.
13: Igualment, ens afegim a aquest desig, molta força als afectats. Igual que ara parlarem d'altres afectats, perquè, mireu, avui estem començant molt amb el sector primari, que està rebent uns cops que, Déu-n'hi-do, parlàvem ara de l'afectació per aquesta pedregada, I de la pagesia anem cap a la pesca, cap al sector, un altre dels braços del sector primari, que estan realment enfadats. Bueno, ja porten molt de temps enfadats, ja porten cada cop, és que... i tampoc m'estranya, la veritat. En aquest cas és una qüestió de la gamba vermella, perquè la pesca de gamba vermella, sobretot a la costa del Garraf, a la costa central, ha estat aturada pels topalls europeus, i la qüestió és la següent, que és un any de població extraordinària de gamba vermella. I la pregunta que es fan els pescadors, recordem que són 9 dies de pesca autoritzats l'any, 9 dies de pesca, ja m'explicaré si una empresa pot sobreviure treballant 9 dies a l'any, ja seria una altra qüestió, doncs, clar, diuen, igual tot això hauria de ser més resilient. Va, de seguida parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
4: Herrera a COPE.
15: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
16: COPE Catalunya i Andorra.
17: Fernando Alonso. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
16: Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
18: Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
19: Claro, bueno.
18: Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquet.
16: De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
20: Esports. Cope Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
21: Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
22: Tú dices en tu libro algo que resulta provocador. Hacer dieta no se inflama.
23: Todo el mundo que quiere hacer una dieta, quiere hacer una dieta súper restrictiva, total.
22: Pero tú que compartiste tantos años de vida con él, cuéntanos quién era José, quién era Camarón.
24: José era mi marido y Camarón yo creo que ya pertenece al mundo entero.
22: ¿Podemos negociar las comisiones si tenemos nuestros ahorros en un banco?
25: No es que podamos negociarla, es que tenemos que negociar.
4: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
26: De lunes a viernes de 3 a 7.
27: ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
28: Deja de soñarlo. Vívelo.
27: Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
29: Abre tantas preguntas. Las pone encima de la mesa, sobre todo, ¿cómo es posible?
30: En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
27: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
30: Máster universitario en Radio COPE.
27: Infórmate en fundacioncope.com o en el 91 828 3930.
4: Herrera a COPE.
15: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
13: Bé, que parlant del sector primari, ja el sector pesquer enfadadíssims, en aquest cas per altra situació, molt semblant, eh? Per cert, abans d'entrar en matèria, i ja que estàvem parlant del sector primari, sí que hi ha una petita bona notícia en qüestions de ramaderia. Una petita bona notícia, en aquest cas pel sector porcí, i és que fa una setmana que no es detecta cap cas positiu de senglars a Collserola. Fa una setmana. Ha passat una setmana sense detectar cap cas positiu entre els senglars capturats a la serra de Collserola, el que fa plantejar-se al govern ja començar a aixecar restriccions de cara a la tardor, eh? No ara, de cara a la tardor, perquè això, si ara surt un, comencem des de zero. Però tornem a la pesca, tornem al sector pesquer, perquè la pesca de gamba vermella a la costa central doncs està saturat pels topalls europeus. Bàsicament és un any de població extraordinària. I clar, el sector ja està avisant que aquestes normes comunitàries estan accelerant la deslocalització i l'abandonament de les barques. Quan parlem de deslocalització és que marxen fora. Per exemple, si tu tens la teva empresa a Catalunya, doncs la muntes a Túnez, a Tunísia o a Líbia, i llavors s'han acabat les restriccions. Això és el que volem? Estem parlant d'empreses que el sector pesquer estan autoritzades a treballar 9 dies l'any. 9 dies l'any. I, clar, quina empresa pot sobreviure sense subvencions? Una qüestió així. Doncs en parlem de la situació i en parlem amb el senyor Jaume Carnicer. El senyor Jaume Carnicer és president del GALB de la Costa Central. Jaume, bon dia, benvingut.
0: Bon dia, gràcies.
13: És que no sé, no sé
0: donar-vos que... aquests petits minuts.
13: No hi ha problema, sempre a la vostra disposició que ho necessiteu. Però, clar, el cas és que dona la sensació que a la pesca catalana, bé, en general a tota Espanya, hosti, hi ha com una mena de correa atada a corto, no?
0: Bueno, és que al final ens fan fer creure que fem una sèrie de gestions per unes línies, en aquest cas més la mediambiental o més ecològica, i sostenible, però la realitat és completament contrària i bastant absurda en aquest cas. Com bé explicaves tu, aquest any ha sigut un any doncs, de una quantitat de gamba vermella extraordinària i ha fet doncs, que les quotes a tot el que és a la part, sobretot catalana, de tota Catalunya, tot el litoral català, pues, han sigut unes captures molt bones i fa que a hores d'ara pràcticament no quedi absolutament res de la quota de la qual se'ns assigna per tot l'any. I com bé explicaves, a vegades parlem de moltes altres espècies, però és que la problemàtica de que hi hagi aquesta quota amb la gamba vermella fa que sobrecarreguem els caladors que possiblement, segons els científics i segons la Unió Europea, amb els dos últims anys, doncs estan més sobrecarregats. I això, per mi, molt sentit no té, la veritat. Alguna cosa s'està fent malament i algú responsable hi ha d'haver darrere de tot això, que és el que ens preocupa més, perquè al final el que ens trobarem és que d'aquí dos anys doncs possiblement doncs no hi hauran aquestes espècies o hauran baixat moltíssim i això serà una veu per dir és que les barques estan pescant on no toca. No, perdona, vostès ens estan obligant a pescar on nosaltres no aniríem a pescar en aquests moments, que és el que ens preocupa.
13: Ja, clar, el problema de la gamba vermella és que precisament és una de les espècies que sosté econòmicament cofreries, no?
0: Bueno, bàsicament, depèn de cada cofreria, no? No totes les cofreries funcionem igual, per les zones del Delta, doncs amb aquesta espècie els hi costa molt perquè tenen que anar molt lluny a buscar-la, perquè bàsicament allà no tenen fons pel tema de l'Ebre, però la resta de cofreries, doncs, que tenim accés més fàcil a la pesca d'aquesta espècie, doncs hauríem de marcar que pràcticament entre un 60 i un 70% dels ingressos de les confraries venen directes de la gamba vermella, agafant la part més anital de tota la problemàtica. Bueno, si volguessin atacar el sector pesquer, possiblement la manera més fàcil d'atacar seria la que té més aportació econòmica. Vull dir, és que en el fons l'únic que sembla que s'està fent des de la Unió Europea és un atac directe contra la pesca, en aquest cas catalana. Ja no em preocupo per parlar de la resta del Mediterrani espanyol o la resta del Mediterrani, però la visió que veieu que jo puc agafar bàsicament de la forma com està actuant és que el que volen és eliminar el sector pesquer. És sí. Bueno, com el sector agrícola, com el sector ramader, tot el sector primari sembla que molesta a Europa.
13: O fer-lo migrar cap a altres llocs.
0: Bueno, que no, això ja està passant, ells són coneixedors, eh? Vull dir que moltes empreses d'aquí estan muntant empreses importants pesqueres espanyoles, doncs estan muntant la mateixa empresa, diguem, en un altre continent, per dir-t'ho d'una manera suau, i bàsicament allà sense cap tipus de restricció, i al final és el mateix producte que acaba entrant a la Unió Europea. Vull dir, si el monto a Turquia o me'n vaig a muntar-lo a Llívia o me'n vaig a Argèlia...
13: O a Tunísia o tota aquesta zona del nord d'Àfrica, no hi hauria problema.
0: No tinc cap tipus de problema, al contrari, són facilitats tot el que em donen els mateixos governs per la projecció econòmica. I com que els controls d'entrada d'alimentaris a la Unió Europea dicten molt de ser curosos, per dir d'una manera suau, doncs la facilitat és enorme. Vull dir, és que al final sembla que el que volen és que marxin les empreses d'aquí perquè es muntin a les altres ribes del Mediterrani, on la problemàtica allà sembla que no existeix o allà no importa. I això és el que ens preocupa. Almenys no diguem que volem gestionar tot el tema pesquer per una millora ecològica i per una sostenibilitat. Diguem que l'únic que ens interessa és crear multinacionals, però fora del nostre territori, que és el que estan fent.
13: Carai, és dur, és una qüestió que és curiós perquè s'intenta protegir, però el que s'està fent és limitar i fer fugir empreses. És una qüestió curiosíssima, bueno, aquesta. A més, sí, digues, perdona.
0: L'economia global actual marca que les tendències de la Unió Europea en molts temes no tenen sentit. Vull dir, si no haguéssim passat un Covid fa 5 anys, potser s'entendria la situació. Dic s'entendria perquè com que no haguéssim passat cap tipus de problemàtica alimentària, doncs bueno, doncs mira, tiraríem i això no importaria a gaire gent. Però venim d'un Covid amb les problemàtiques que hi van haver d'alimentació i l'únic que s'està fent és apretar encara més el sector primari i fer acords comercials fora de la Unió Europea, a mi que em perdonin, però jo crec que això no s'entén de cap manera, és el contrari. Vull dir, hem de buscar l'autosuficiència en tot, amb l'energètica, però sobretot amb l'alimentària, també.
13: Carai, m'agradaria ser advocat del dimoni per fer xerrada sobre el tema, però és bastant contundent el que estàs dient, i més
0: em costaria molt. Sí, però la
13: realitat, eh? Ara, sí, no, evidentment, ara hi ha unes negociacions, no? Toquen negociacions sobre les condicions de pesca d'Europa, no? El mar financer, negociació del mar financer.
0: Sí, cada final d'any hi ha les negociacions de cada any per veure quines són les possibilitats pesqueres. Això per una empresa, vamos, és el que més li interessa, tenir aquesta confiança i sobretot tenir aquesta projecció de dir, bueno, jo tota la inversió que pugui fer aquest any, l'any que ve igual no em serveix per res perquè les condicions canvien dràsticament. Jo crec que s'hauria de ser més curós a l'hora de fer segons quines afirmacions i a l'hora de projectar un pla d'empresa, perquè això al final no ha deixat de ser empreses, almenys dotar-les d'unes línies de mig termini. Ja no et parlo de llarg, perquè és que considero que ara mateix, d'un any per l'altre, això no es pot considerar ni curt termini. Això està per sota del curt termini. Com volen que modernitzem flotes i que baixem la descarbonització de la flota? Si jo no sé, l'any que ve si em donaràs 9 dies per anar a pescar, que és el que ens donaven per aquest any, el 2026, donaven 9 dies de pesca per tot l'any amb una barca de pesca.
13: Però com viviu amb 9 dies de feina? És una cosa curiosíssima, això. Com es pot sobreviure una empresa davant de... amb 9 dies de pesca?
0: És completament impossible. Vull dir, al final s'ha treballat, s'ha batallat, però és com si cada any tu haguessis d'anar a buscar la manera de com no et posen la sanció de jornades de pesca. A mi que em perdonin, però si els eurodiputats creuen que una empresa amb 9 dies pot treballar, doncs els altres 358 ja poden preparar subvencions milionàries, perquè a ningú se li pot demanar que segueixi pagant els impostos i que segueixi pagant totes les condicions que es donen per una empresa normal.
13: Doncs senyor Jaume Carnicer, president del GAP Costa Central i patró major de la Cofreria de Vilanova i la Geltrú, escolta, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat entenent la indignació. Una abraçada forta.
0: Moltes gràcies i res, seguim lluitant. Gràcies.
13: I gràcies a tu per atendre'ns. Anava a dir molta sort, que també seria clau, però... Bé, suposo que alguna cosa, alguna ment de pla perfecte hi haurà darrere de tot això i nosaltres només podem fer unes valoracions que igual en superfície no són així, igual si entres en el fons hi ha un perquè de tot plegat. Ara, i em permeteu, faré un comentari, atenció, faré comentari populista. Ara, coneixent el punt d'incompetència que tenen...

0: Yo creo que es consecuencia del éxito que estamos teniendo.
1: Pues vamos a rematar la faena, porque ¿dónde os pueden encontrar aquí en Barcelona?
0: Pues estamos en pleno barrio del Eixample, en Carrer París 162-164, que para quien no se ubique es justo la esquina entre París con Muntaner, o sea, está en el centro. No hace falta cita previa. Al final vienes con tus piezas cuando te venga bien y la tasación siempre es gratuita y sin compromiso. Y es algo rápido, al final sí que es verdad que no vamos con prisas porque nos tomamos el tiempo que necesita cada cliente, faltaría más, pero que es que en cuestión de 15, 20 minutos, media hora lo sumo, ya tienes la tasación final, ¿no?
1: Pues ya lo sabéis, tasación gratuita y el oro por las nubes, pues toda la confianza en tu oro vale más para que te expliquen qué hay, qué no hay, qué vale, qué no vale, qué vale la pena y qué no vale la pena. Y la web también, ya lo sabéis, tuorovalemás.com. Isaac Sánchez, de Tu Oro Vale Más Barcelona, oye, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti como siempre. Un abrazo para todos.
2: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
3: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
4: ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
2: Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
3: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
2: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
3: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
2: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
3: Máster universitario en Radio COPE.
2: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
5: Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no lee?
6: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
7: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
6: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
8: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
9: La situación de la gente que sufre el descontrolado precio.
6: Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
8: Compatible con CarPlay y Android Auto.
6: Si aún no la has escuchado,
8: prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
10: ¿Sabías que el reggaetón activa más el cerebro que la música clásica?
11: No tiene por qué gustarte, simplemente conecta con la actividad motora, con la corteza motora y eso te mueve.
10: El músculo. ¿Por qué dices que es el gran olvidado de nuestra salud?
12: Tengo 3 carreras sanitarias y en ninguna me han contado la importancia del músculo.
10: Recorrer los pueblos de la Comunidad de Madrid e ir pintando algo de cada uno de esos pueblos.
13: Justamente ayer hice el número 100, ya me quedan 79.
8: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
3: De lunes a viernes de 3 a 7. Herrera a COPE.
14: COPE Cataluña y Andorra.
3: Estàs informat.
1: Hi ha coses xules i hi ha coses que no es poden permetre perdre. Bé, ja, i això també ens deixa una reflexió. Avui estem un dia de reflexions magnífic, eh? Mireu, la IA, que desperta moltes pors, posarà en valor altres coses. I és l'artesania. Tot allò fet a mà, tot allò humà, serà revaloritzat gràcies a la IA. Mare meva, com estan les coses? Són coses que passen. De fet, és una reflexió que faig que té a veure amb el que parlarem, no? Perquè el govern de la Generalitat oferirà al setembre una formació en ceràmica per potenciar el talent artesà i l'arrelament al territori. De fet, el curs és una prova pilot que prioritzarà alumnes de comarques en risc de despoblament. En parlem d'això i en parlem d'aquest curs amb la Dolors Ros. La Dolors és directora de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, on es faran aquests cursets, no? Dolors, bon dia, benvinguda.
15: Hola, bon dia, què tal? Com esteu?
1: Gràcies per estar aquí amb nosaltres i atendre'ns la trucada, eh?
15: Perfecte.
1: Ostres, molt bona idea això, no? De fer un curs per promocionar el tema de la ceràmica.
15: Bueno, és superinteressant, però és superinteressant perquè aquest curs està pensat en que en les comarques més despoblades s'hi pugui quedar gent practicant oficis.
1: Correcte, sí.
15: Llavors, clar, què passa? Que la gent se'n va a la ciutat, fa coses, i en canvi tots els oficis artesans es van perdent, i en canvi la ceràmica, com molt bé tu has dit a la presentació, la ceràmica en aquest moment està de moda. Per tant, és una activitat artesanal que seria molt trist que es perdés, i si a més la poguéssim derivar a altres comarques on la gent es despobla i que en allà s'hi poguessin afegir 2 o 3 artesans cada 3 o 4 anys, doncs estaria molt bé perquè la gent no hauria de marxar a treballar fora, sinó que podria treballar en el seu territori.
1: El nom d'aquest projecte, per començar, és Arrela't a l'Argila. I és aquest programa pilot de formació intensiva de... Crec que són 5 setmanes, no?, la formació?
15: 5 setmanes, sí, 5 setmanes de formació. És un curs interessant, perquè és un curs que partim de la base de que els alumnes tinguin, hagin tingut un grau mig o un grau superior de disseny, de la qual cosa això també ens ajuda molt, perquè ja l'alumnat té un criteri determinat de transformació una mica de la ceràmica artística, portar-la a un nivell una mica més allà del disseny, que penso que és cap on ha d'anar la ceràmica.
1: I en principi, ho explicaves molt bé, prioritzaran els alumnes de comarques que estiguin en risc de despoblament de tot Catalunya. Això té l'abast de tot Catalunya.
15: Sí, mira, això, si vols, t'explico una mica les comarques.
1: Endavant.
15: Mira, a l'Alt Urgell, el Berguedà, les Garrigues, el Lluçanès, el Pallars Jussà, Priorat, Ribera d'Ebre, Ripollès, Segrià, Solsonès i Terra Alta. O sigui que déu-n'hi-do, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Bé, i a partir d'aquí, dius que la ceràmica s'ha posat de moda. Bueno, de fet, està de moda ara mateix la ceràmica. És un bon moment.
15: Sí, està de moda, està de moda. Sí, sí, és un bon moment. És un moment perquè la gent agafi afició i es doni compte que el seu producte fet a mà té èxit.
1: I ara et pregunto, jo no he fet mai res de ceràmica, ja t'ho dic ara, però és molt difícil això o no?
15: Home, fàcil no és.
1: No dic que sigui fàcil, no? Però dic que com és de complexa fer...
15: És complex. O sigui, aquest curs de 300 hores farà una introducció completa, però els hi faltarà encara moltes hores de rodatge, perquè és una formació que sí, que faran pràctica, perquè és una formació mínimament pràctica, però la pràctica és de repetir constantment el mateix per poder produir una quantitat de peces determinades i poder-les vendre a un preu determinat. Entens? Sí. Hi ha molta gent que diu no, jo vull fer peça única, jo faré peça artística, jo vendré les peces a 150 euros o 200 i jo no vull fer sèries. Però bueno, per guanyar-se bé la vida, jo crec que un bon ceramista ha de compartir les dues coses, ha de fer sèries i ha de fer art.
1: Ha de tenir un peu en cada bossa, bàsicament perquè si no, malament. Clar, és molt maco, Dolors, perquè estava reflexionant sobre el tema que en el món on la IA sembla que s'ho menjarà tot, sembla que, bueno, sembla no, els treballs manuals, com és en aquest cas la ceràmica, ostres, guanyen un valor importantíssim,
15: Aquest és un dels meus objectius, o sigui, demostrar, promocionar i dir-li als artesans que ara ve el seu moment, perquè la IA no s'hi podrà posar amb el que fa les mans. Llavors penso que és un bon moment perquè l'artesania torni a ressorgir una mica i torni a tenir futur. Mm-hmm. Perquè, esclar, la IA se'ns ho menjarà tot.
1: Sí, sí, bueno, en certes qüestions, però és possiblement, i crec que has aplicat un molt bon criteri, posa en valor tot allò que està fet a mà. Tot allò artesanal ho posa molt més en valor.
15: Ah, exacte. Ara, concretament, això és un programa pilot per la ceràmica. Per què? Perquè a tot el sud d'Europa hi ha un centre de referència que està molt ben equipat, que té molt bon professorat i que té 55 anys d'història i que, a més, hi passen 1.000 alumnes cada any. Per tant, molta gent diu, per què es fa a l'Abismal? Doncs perquè és l'únic centre de Catalunya on la gent es pot allotjar, la gent pot tenir un ofici, una visió de l'ofici més complet.
1: D'acord. I ja per acabar, Dolors, parlaves de 1.000 alumnes a l'any que passen per l'escola, però en aquest curs en concret, quantes places hi ha?
15: En aquest curs en complet, bueno, quan són cursos més... Nosaltres, per exemple, quan fem cursos de 2 setmanes, agafem 10 persones, 10 o 11 persones. En aquest curs n'hi ha 12. Hem agafat 12 persones per grup. Tingues en compte que és un curs eminentment pràctic i que treballen amb les mans. Per tant, no podem posar gaire gent perquè, si no, necessitaríem 2 o 3 professors.
1: D'acord.
15: Per tant, ho fem amb un número determinat perquè l'alumne pugui rebre l'atenció que necessita.
1: D'acord. Doncs, Dolors Ros, directora de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions i felicitats per la feina i mantenir viu a l'ofici.
15: Vale, moltes gràcies.
1: Una abraçada. Ja, jo faria ceràmica, però seria per desconnectar, en tot cas, per relaxar-me, desconnectar i fer ceràmica. Això ho fan moltes persones. Bé, tancarem arrere i obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra per parlar de falsificacions. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. 4 cosetes, ens actualitzem i tornem.
16: La 1, las 12 en Canarias.
17: Última hora en Mediodía Cope.
18: Pilar García de la Granja.
17: Estar informado.
16: Muy buenas Buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE en este martes 25 de agosto. ¿Y qué martes? Mira, hace exactamente 26 días el gobierno de Ceuta hacía esta petición por primera vez.
19: Muchísimas competencias concurrentes, incluso algunas de la ciudad autónoma, como es el caso de los menores, creemos que para la debida coordinación debería de haber un mando único que tuviera capacidad.
16: Es la voz de Juan Jesús Vivas el 30 de julio, cuando se produjo el grueso de la avalancha de 72.000 personas que entraron en Ceuta. Y digo el grueso porque las entradas habían empezado días antes y siguieron hasta el viernes 31. Esa fue la primera vez que el presidente de Ceuta pidió el mando único. Después vinieron muchas más, prácticamente todos los días. Esos 26 días de caos se ha estado haciendo esa petición en público y también en privado. Te digo más. Por poner esto un poco en contexto, el gobierno venía de aprobar una emergencia nacional que contemplaba ese mando único para combatir los graves incendios que entonces quemaban España, con muy buenos resultados, por cierto, y unos días después activó esa emergencia nacional para el eclipse del 12 de agosto. Ese mecanismo, dijo Moncloa entonces, se contemplaba para casos como esos, pero no para una crisis migratoria, cuando esto en realidad no ha sido una crisis migratoria, o al menos no solo una crisis migratoria, también de seguridad humanitaria internacional. En cualquier caso, la urgencia estaba en el fondo, no en la forma. Al Ceutí le daba igual que aquello se llamara emergencia nacional o situación de interés para la seguridad nacional. Lo que quería era un mando único que el gobierno ha aprobado hoy, 26 días después.
20: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación
16: en el pecado lleva la penitencia, o más bien llevamos, y especialmente los ceutíes, porque aprobando ahora el mando único lo que reconoces es que la situación es tan grave que necesitas coordinar todos los movimientos que se están haciendo en Ceuta, y eso está bien, pero llega muy tarde. Como llega tarde la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional. Te contamos ayer, cuando se conoció que se iba a convocar hoy, que cuando Putin invadió Ucrania se convocó solo unas horas después y lo presidió el rey, por cierto. Con un intento de invasión en territorio español como el del día 30, hemos tardado casi un mes y lo ha presidido Pedro Sánchez. Llegan tarde también las ayudas económicas, las vacunas, ni siquiera han llegado, además, no hay ni un calendario establecido, llega tarde la petición de financiación de emergencia a Bruselas, la convocatoria y cómo llegan tarde todas las explicaciones en sede parlamentaria de ministros del presidente. De momento ni siquiera la esperamos. Hoy se está estrenando la ministra Margarita Robles.
21: Quiero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido o que incluso hoy sigan sintiéndose abandonados o no suficientemente acompañados.
16: La única ministra que contempló comparecer en el Senado, aunque solo fuera por unos días, porque tampoco acudió a la Cámara Alta, y es muy importante lo que está diciendo, porque te recuerdo que en el origen de la avalancha el foco se puso sobre el CNI, que depende de Defensa. ¿Sabía la inteligencia española la avalancha que se estaba preparando en Ceuta? Los llamamientos organizados en redes sociales en Marruecos, el aumento de venta de neoprenos, de atletas, de flotadores en Castillejos. Robles siempre ha defendido al CNI, cosa lógica. Marlaska fue el que negó que el CNI hubiera avisado al Ministerio del Interior de lo que se estaba preparando al otro lado de la frontera. Y hay novedad sobre esto. Margarita Robles acaba de decir que el CNI hizo su trabajo, que dio apoyo a Interior y que informó de todo lo que se estaba haciendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En fin, desmonta esto la coartada de Marlaska, que se apoyaba en esa falta de información para no haber actuado antes, a pesar de que policías y guardias civiles ya habían dado avisos al propio ministerio. Y días antes de la avalancha, incluso Marlaska comparecía por los incendios y ya respondió a preguntas de periodistas que le avisaban de un aumento anormal de entradas en Ceuta, incluso para un mes de verano. En fin, que enseguida ponemos todo esto en orden. Nos pasamos también por Ceuta en Mediodía COPE, pero hay otras noticias que te cuento ya en titulares con Sofía Carrillo. Sofía, buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Ángela? Muy buenas tardes.
16: Y que tienen que ver precisamente con el reparto de los menores que están en Ceuta.
22: Sí, porque Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha insistido en que Cataluña quedará fuera del reparto de menores extranjeros no acompañados llegados de Ceuta. Dice que de no ser así, el gobierno no tendrá ni un voto por su parte. Ha atribuido la crisis de Ceuta a una negligencia del gobierno y le ha acusado de querer repartir repartir las consecuencias.
16: Y esto en un día en que hablamos también de pensiones.
22: Que nos han costado en agosto un 6,2% más que en las mismas fechas del año pasado. 14.500 millones de euros de gastos. La pensión media roza ya los 1.400 euros al mes, un 4,6% más que en 2025. Y la edad de jubilación ha subido ya hasta los 65,4 años.
16: Agresión sexual.
22: La que presuntamente habría cometido un entrenador de voleibol de 23 años a una niña de 15, a la que además habría dejado embarazada. El acusado fue puesto en libertad el sábado con una orden de alejamiento de la víctima. Era su entrenador desde hace 3 años y les habría invitado a comer a su casa, tanto a ella como a una amiga, el pasado mes de junio.
16: Inserción.
22: En Albacete, Santuario de Cortes y la empresa de inserción de Cáritas Diocesana han firmado un convenio para que el centro sirva en los próximos 6 años como centro de espiritualidad, formación y acompañamiento de peregrinos, además de escuela de restauración y alojamiento rural.
16: Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Ángela? Muy buenas tardes.
16: Mourinho protagonista, ¿no?, en rueda de prensa.
0: Sí, en la conferencia ante los medios previa al partido de mañana ante la Real Sociedad, que supondrá el estreno del Real Madrid en casa y el regreso de Mourinho al Bernabéu. El técnico portugués ha dicho que para él la plantilla está cerrada. Ha confirmado que Tchouaméni volverá a ser baja mañana, ha confiado en que la afición recupere la pasión por su equipo y ha insistido en que cree que hay un trato a Vinicius diferente a otros jugadores. Pero preguntado sobre si confía en el arbitraje español, así responde José Mourinho.
2: Si confío en el arbitraje español. Yo antes de cada partido confío siempre en árbitro. A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
0: Ya saben que antes del partido del Real Madrid de mañana, hoy se recupera también el Valencia-Betis de la primera jornada. Los de Corberán, que no pasaron del empate ante el Celta y además fueron pitados por Mestalla, necesitan recuperar sensaciones ante un Betis que ganó por la mínima en casa ante la Real. Y en ciclismo, la Vuelta a España llega hoy a su cuarta etapa en Andorra con un recorrido de 105 kilómetros y, atención, 3 puertos de primera categoría. La salida está prevista cerca de las 3 de la tarde.
16: Gracias, Santi. Sigues en Mediodía Cope.
4: Migdia.
23: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Un plaer saludar-vos, una abraçada per tots a les vies de so. Un crac, el Martínez. El nostre Martínez, que està a les vies de so. Doncs, escolteu-me, parlem de falsificacions. Parlem de falsificacions. Si parlem de falsificacions, estem parlant de pèrdues milionàries. Estem parlant de moltes altres coses, fins i tot, la més important de totes, posar en joc la salut de les persones. Catalunya és una de les comunitats autònomes amb un volum d'incautacions d'articles falsos a Espanya. Només en operacions recents contra el Top Manta i la distribució al port major d'aquestes que es fan, s'han acusat desenes de milers de productes falsificats, valorats en molts milions d'euros. Estem parlant de que és un tema que malauradament tampoc és nou i que també està dins d'una muntanya russa informativa, perquè va bé, però la realitat és que mai ha marxat i sempre ha estat allà. I lluny d'anar menys, malgrat els esforços de diferents tots els ajuntaments, malgrat els esforços de la policia, doncs va en augment. Darrere que hi ha màfies, moltes vegades, competència deslleial, com això seria possiblement el més baix de tot, i sobretot, atenció, perquè hi ha una conseqüència important, i el que em sembla d'entrada més important, si posem la salut per davant, és això, els riscos que hi ha per la salut. Per què? Articles falsificats com joguina o cosmètics, doncs poden posar en perill la salut, i són cosmètics que s'importen il·legalment. En parlem d'aquest tema i en parlem de la importància que hi ha i de l'impacte que té el sector amb el senyor Gerard Guiu. El senyor Gerard Guiu és el director general de l'Associació per la Defensa de la Marca. Gerard, bon dia, benvingut.
24: Molt bon dia, moltes gràcies. I comparteixo les sàvies paraules que estàs dient, no? Que al final sembla que estem aquí doncs, donant-li poca importància a una cosa i dir, bueno, no? Comprar una samarreta, comprar un bolsito, no? Per 20 euros. i desconeixem tot el que hi ha darrere, que són unes màfies organitzades. Correcte. Criminals, i és lamentable la situació, i va pitjor, lamentablement va pitjor.
1: Sembla, Gerard, que clar, com ho tenim ja assumit, com és una qüestió del dia a dia, sembla que estigui assumit i baixa el nivell d'importància, no?, que se li dona. Però realment l'impacte és important.
24: Mira, és important, fixa't, tant per les marques com pel consumidor. Jo ara em dirigeixo al consumidor, que al final sempre dic, si no hi ha demanda, no hi haurà oferta. Si la gent no compra, no s'oferirà això. Si la gent, en lloc de comprar samarretes falsificades del Mundial, cremes que es pensen que poden ser, doncs, d'Isdín o L'Oreal, i les estan comprant allà, perquè a més les falsifiquen molt bé, molt bé aparentment, òbviament, no? I després la gent suposa, i jo penso i dic, em quedo al·lucinat com hi ha gent que compra unes ulleres de sol falsificades, o per exemple unes cremes i se les posa a la cara, i tenim casos d'al·lèrgies, i després no us ho perdeu, que damunt la gent va i demanda o reclama la marca, i la marca diu, però si això és un producte falsificat, no? Llavors aquí, diguem-ne al consumidor, el primer és que hem d'entendre que el que estem fent és, un, ser còmplices d'aquestes màfies organitzades. Moltes vegades, oi, el mantero, no? Quina llàstima, s'han de guanyar la vida, però són els últims de l'escala, i moltes vegades tenim, doncs, màfies organitzades de Xina, de Turquia, que és d'on ve la majoria del producte falsificat. I la segona, que el consumidor està perdent tots els seus drets. És a dir, tu quan compres un producte original, com a consumidor, tens uns drets, unes garanties.
1: Clar.
24: Quan compres un producte d'aquests, automàticament ho perds tot. I per tant, home, trenquem, diguéssim, unes regles de joc que són bàsiques. I després, doncs, bueno, cara a les marques, doncs, no us arribo a dir l'impacte econòmic que això suposa, pèrdues de llocs de treball i el dany que fa, doncs, a les marques. Penseu una cosa, quan algú va comprar una entrada, doncs, no sé, per l'Espanyol, pel Barça,
1: sí,
24: per qualsevol equip de futbol, Nike, Adidas, quan estàs pagant, dius, és que estic pagant 130 euros per una samarreta. D'aquests de 130 euros, hi ha una part que van a patrocinis. Nike patrocina el Futbol Club Barcelona perquè l'entrada valgui menys diners. Per tant, hem d'entendre que darrere d'una marca hi ha unes inversions en màrqueting, en posicionament, en publicitat. Escolteu, els mitjans de comunicació teniu publicitat.
1: Sí, sí, tant. Bé, i vivim d'això, vivim d'això. Bé, no tots, però nosaltres en concret sí.
24: Totalment, per això vull dir, això és una cadena que és positiu. És a dir, hi ha unes regles de joc, hi ha unes garanties, hi ha uns controls. Fixeu-vos, et deia cara al consumidor. Què passa quan compres un joguet, i això hem tingut un cas pràctic, d'un tren falsificat?
1: Correcte.
24: A més, posant Renfe, quan Renfe no fan joguets.
1: Això, aquest tema arriba quan arriben campanyes com a Reis, com a Nadal, que entra el tema de les joguines falsificades, que és una qüestió de tot l'any, però específicament en aquestes èpoques encara hi ha més incidència davant de les joguines falsificades, que poden ser un perill pel nano.
24: No, però totalment, perquè és el que diem. Mira, amb això del tren que et deia, hi va agafar una peça del tren i el nan es va quedar, que es va atragantar. Llavors la mare damunt denunciant a Renfe. I Renfe no fa joguets, ja ho de vigilar. I llavors, quin és el missatge, sobretot? La gent ha de comprar en llocs que siguin, diguéssim, oficials. És a dir, quan ja veus allò, doncs una manta i els que t'estan posant allí, si els productes, doncs, home, no siguem còmplices de tot això. I intentem, doncs, que aquesta gent puguin fer altres coses, però si més no això. I insisteixo, com és, l'impacte en les marques. Mira, segons dades de la WIPOS, l'Oficina Europea de la Propietat Industrial, que està a Alacant, que a més és l'Oficina Europea, o sigui, de tot Europa la tenim a Alacant. Doncs el que és la Direcció General de Fiscalitat i Unió Aduanera i tot això, estableixen el 2024 les autoritats europees van confiscar més de 112 milions de productes falsificats, valorat a més de 3.800 milions d'euros. És a dir,
1: i tot això va pitjor, dius? Tot això encara va pitjor, Gerard?
24: Va pitjor, va pitjor. I ara mira, et comparteixo una dada que ens esfereix moltíssim a l'associació Andema, que és que entre els 15 i els 24 anys, la meitat dels joves a Espanya han comprat una falsificació en ple coneixement i, a més, una cosa que se'n diu l'orgullo fake. Què vol dir? Que presumeixen, compren un bolsito de Louis Vuitton i damunt em fan ostentació. Escolta, la meva generació, que jo en tinc 47 anys, el que anava amb una falsificació era cutre, era algo...
1: Correcte, estar, correcte, no? Era... Sí, sí.
24: Què fa aquest, no? Doncs ara ho estan convertint com algo, no? com una reclamació contra la marca. Llavors aquí hem de fer un canvi cultural. Escolta, aquesta posició, o sigui que la meitat d'entre els 15 i els 24 anys, la meitat han comprat una falsificació, Espanya estem darrere de Bulgària, dintre dels 27 països membres. A mi se'm cau la cara de vergonya quan vaig a aquests foros europeus,
1: sí.
24: I culturalment tinc que, ostres, dir, és que ni en Eurovisió hemos quedado tan bien. Em fa molta vergonya. I és un drama que va més, que va més. Sí. Llavors, clar, estem fent molts esforços de conscienciació. Parlem amb influencers. Penseu que ara ja no és només el fenomen del Top Manta. Ara és el fenomen que la gent compra unes bambes Adidas falsificades online des de casa. I arriba la petita paqueteria. Jo tinc Barajas i el Prat, als aeroports, que sí. Aduanes estan saturats. Ara s'ha posat l'impost aquest de 3 euros a les,
1: sí.
24: diguéssim,
1: a les importacions, sí. Correcte. Que venen de Xina i de més, sí.
24: Correcte. Bueno, això és una petita mesura, però ve un tsunami. És a dir, que hem de començar a protegir. La Guàrdia Civil, per exemple, que estan a aduanes, no poden estar obrint paquet a paquet, no? Llavors aquí necessitem, i us agraïm molt aquests, no? aquests moments que podem arribar al consumidor per buscar aquesta complicitat amb ell. Primer, per dir-li que perd totes les seves garanties. Segona, que estem fent mal al sistema. I tercera, ens carreguem el sistema de les marques, del màrqueting. Fa molt mal, sincerament, fa molt mal.
1: Doncs senyor Gerard Guiu, director general de l'Associació per la Defensa de la Marca, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i donar-nos totes aquestes explicacions. Molt amable.
24: Moltes gràcies a vosaltres i continuem amb aquesta feina de conscienciació que és molt important, que ens afecta a tots. Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Gerard. Una abraçada molt forta. Doncs aquesta és la situació d'aquests productes que falsificats que fan malbé. Una de les coses que van frenar falsificar, més aviat la descàrrega pirates de pel·lícules, que va reduir molt el tema, va ser els preus. Va ser els preus. Quan plataformes com Netflix i demés van entrar en preus molt competitius, doncs tot això es va reduir molt. No ha desaparegut, però s'ha reduït molt. Possiblement alguna solució d'aquesta mena igual s'hauria d'aplicar. Però bé, només ho deixo aquí. Ni vull tenir raó. Va, que de seguida parlem de suplements alimentaris. Atenció, perquè parlarem dels errors dels suplements alimentaris. Perquè la societat en general té una idea equivocada de com s'han de fer aquestes coses. De seguida en parlem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
5: ¿Tienes algo que decir?
6: Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
7: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
9: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
7: Pues ven al máster universitario en Radio Cope y hazlo realidad.
9: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación Cope.
7: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
9: Porque la nueva radio es Cope. Y Cope es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
7: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
9: Máster universitario en Radio Cope.
7: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
11: ¿Qué? Me quedo tirada y tardas en venir a por mí. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
25: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
11: ¿Qué? Vente a la Mutua.
25: Condiciones en Mutua.es.
26: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
27: Migdia.
28: COPE Catalunya i Andorra.
27: Estàs informat.

0: Hi ha una certa obsessió per la bona alimentació. Obsessió, s'han de s'alimentar correctament. Igual no era la frase més adequada, la que acabo de deixar anar. Però sí que hi ha un què que agafem per intentar arribar a aquest objectiu, que són els suplements alimentaris. I aquí és un bel rovell de l'ou, perquè hi ha molts errors que poden afectar la salut si no ho fem bé. Si no ho fem bé. Dosis, combinar diversos productes, manipular càpsules, etcètera, etcètera, etcètera. Doncs en parlem del tema. I en parlem del tema amb la María José Alonso, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. María José, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Clar, d'entrada, quins són els riscos que podríem afrontar a l'hora de banyar-nos al mar?
1: Els riscos fonamentals són vinculats o bé amb contacte, per exemple, amb meduses, o bé per canvis de temperatura sobtats, o bé per si hi hagués algun tipus de contaminació en l'aigua del mar. És a dir, serien tres focus, o bé meduses, o bé contaminants, o bé que hi hagi un xoc tèrmic.
0: Ah, d'entrada, comencem pel xoc tèrmic, si et sembla.
1: Fantàstic.
0: Com ho hem de notar o com hem de prevenir aquest xoc tèrmic?
1: Sobretot les diferències molt brusques de temperatura entre l'exterior i la temperatura de l'aigua, el que pot suposar és un canvi sobtat de temperatura del propi cos, i això pot tenir unes implicacions circulatòries sobtades. Per tant, persones amb antecedents, sobretot cardiovasculars, el que es recomana sempre, com deies al principi de l'entrevista, és sentit comú entrar progressivament en l'aigua i llavors amb això s'evita o es prevé aquesta diferència sobtada, inesperada, de la temperatura corporal. Això, per exemple, és més abrupte quan ens banyem a un riu, no? En el qual doncs, anem a les zones del nord de Catalunya, ens banyem en un riu i la temperatura de l'aigua és a l'exterior, ens tirem de vegades des d'una roca i pot ser que es produeixi la immersió amb una temperatura molt més baixa que la que ens trobem en el nostre cos i, per tant, circulatòriament pot suposar un problema.
0: Clar, això en determinades persones, no? O això li pot passar a tothom?
1: Li pot passar a tothom, però evidentment depèn de la temperatura de l'aigua, de la temperatura exterior i de les condicions físiques del propi banyista. És a dir, una persona jove que no té cap antecedent cardiovascular ni té problemes, diríem, d'aterosclerosi, és a dir, que les venes o les artèries no hi té cap tipus d'acumulació de greix, aquí no hi hauria un risc important o rellevant. Ans al contrari, una persona que ja té doncs, un colesterol elevat o que té una tensió alta o bé que ha tingut un esdeveniment cardiovascular com una angina de pit o fins i tot un infart, en aquests casos són els especialment vulnerables.
0: D'acord. Doctora, jo a vegades, ara no, però quan era petit i em banyava al mar, me'n passava algun clop d'aigua. A un riu encara no, perquè no m'ha banyat gaire rius. Una persona que faci un parell de globs d'aigua, perquè això passa a vegades, sobretot als nanos, de l'aigua de mar o de riu, què pot passar si passa alguna cosa? A mi no m'ha passat mai res, però hi ha risc?
1: Habitualment no hi ha un risc elevat, però el risc zero no existeix. Què vull dir amb això? Que, clar, si ens banyem, per exemple, en el mar i pot ser que hi hagi hagut tormenta els dies d'abans o que hagi canviat molt la temperatura del mar o que hi hagi un afluent d'algun riu que faci que hi hagi algun tipus de bacteri, pot ser que si nosaltres fem una deglució sobtada de l'aigua del mar, doncs sí, pot ser que tinguem en algun moment alguna infecció, sobretot gastrointestinal, és a dir, diarrees.
0: D'acord, algun patogen d'aquests, no? I això seria més probable en aigua dolça o salada?
1: Habitualment és més freqüent en aigua dolça, perquè amb l'aigua salada, com que ja tenim el iode, a priori evita que en gran mesura hi hagin microorganismes. No obstant, es va fer un estudi a l'any ja 2019, als Estats Units, en el qual es mirava, per exemple, quin era el microbioma, com els microorganismes que teníem a la pell abans de banyar-nos, anar al mar i després, immediatament després de banyar-nos, sent conscients que no ens ficàvem crema de protecció solar ni cap protector, ens banyàvem directament i el que es va veure era que aquesta flora que tenien a la pell, aquest microbioma, canviava. I canviava abans de banyar-se i després de banyar-se i durava pràcticament unes 6 hores.
0: Ostres.
1: Per tant, si aquella aigua hi havia una flora concreta i el seu sistema immune o feia que estigués especialment contaminada aquella aigua, sí que podia provocar algun tipus d'infecció cutània. Per tant, això sí que de vegades veiem, o fins i tot gastrointestinal, no? Es veia gent que fins i tot es banyava en piscines, que de vegades hi pot haver algun tipus de bacteri i pot provocar-nos alguna infecció, sobretot gastrointestinal.
0: I si et banyes amb una ferida oberta, no parlo d'una ferida oberta sagnant a lo bèstia, allò que tens una raspada, saps? Allò que tens una raspada, que sagnes una miqueta, clar, no deixa de ser una ferida petita, però deixa de ser una ferida. Això augmenta el risc?
1: Augmenta el risc d'infeccions perquè realment, com dèiem a través d'aquest exemple, d'aquest estudi que s'havia fet, a l'aigua, encara que sigui aigua salada, hi pot haver-hi microorganismes. Si nosaltres tenim una ferida oberta, vol dir que tot el que és el corrent sanguini, tot el que és la mucosa, està exposada.
0: Sí.
1: Per tant, la recomanació inicial seria evitar el bany, sigui amb aigua dolça, sigui amb aigua salada. Si nosaltres ens banyem, pròpiament estem incrementant la humitat de la ferida i pot ser que aquests microorganismes entrin en contacte amb una mucosa que no hauria de ser exposada. Per tant, sí, pot incrementar les infeccions.
0: Doncs, doctora Cristina Massuet, cap del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital de Bellvitge, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquests 5 cèntims que ens has fet, molt amable.
1: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
0: Igualment, un plaer. Evidentment, no parlaven de complements alimentaris, estàvem parlant dels riscos de banyar-nos al mar, en aquest cas, en l'època d'estiu que ens queda fins al dia 21 de setembre, que ara ve una època molt xula per anar a la platja, perquè, clar, la densitat de la població a les costes baixarà al setembre i aquells afortunats que encara puguin gaudir de dies d'assuet o d'anar a banyar-se, doncs ho podran gaudir la mar de bé, però els riscos continuen sent, ho ha explicat molt bé la doctora. Després sí que parlarem de complements alimentaris, eh? Després sí que parlarem de complements alimentaris i evidentment ara estàvem parlant de bany, no? Dels riscos per la salut que podem tenir a l'hora de fer un bany. Jo mateix m'he equivocat en el guió que hem fet. A vegades, mireu, són coses que passen, eh? Lo que hace darle a un enter más que a otro. Va, que de seguida arribarem a 2:15. Serà el moment d'actualitzar la informació de serveis amb un temps que ens espera de cara a avui sol. Avui tocarà un sol. De fet, hi ha una alerta per intensitat de calor. I de cara a demà dimecres, el que ens esperem serà cel d'aquell que bruteja, pols en suspensió, un dia, un matí molt ennuvolat i algun plogim que es pot deixar escapar, però plogims, en tot cas plogims i un avís per vent cap al Pirineu occidental i Pirineu central. De seguida en parlarem d'això i després sí que parlarem de suplements, d'aquests suplements que possiblement la publicitat ens deixa molt bé fotografiats però que s'han de prendre sempre amb la prudència que toca. I parlarem dels boscos catalans un altre cop, perquè hi ha una debilitat en els arbres dels boscos catalans. En parlem d'això i en parlem de seguida aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: COPE Tarragona.
0: 93.5 FM.
3: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
4: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: La vuelta ya está en marcha. Uno. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
7: ¡Qué espectáculo!
6: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prat y Alberto Arau.
7: A la parte debajo del manillar.
6: Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
7: ¡Qué corredorazo le hemos
6: visto! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
7: ¿Qué pasa en la vuelta?
6: Hasta el 13 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE.
8: Hay tardes para desconectar y tardes para descubrir.
9: ¿Pero por qué los nórdicos son siempre los más felices? A mí esto me tiene muy despistada. Yo no sé si es el frío el que da la felicidad.
8: Este verano sigue conectado a la tarde de COPE, de lunes a viernes de 3 a 7.
9: ¿Eres de los que madruga por gusto o de los que sufre tremendamente cuando se tiene que levantarse una...
8: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García Muñiz.
2: COPE Tarragona.
0: 93.5 FM. Migdia.
2: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
10: Clavades i en punt, dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantadíssim de parlar amb vosaltres. A les vies de sol Mar Pairès, i és el moment de fer una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. Bé, una tarda conforme a tempestes i més tranquil·la. No s'espera cap precipitació ni una gota durant tota aquesta tarda de dimarts. Més aviat al contrari, ara l'alerta va per intensitat de calor a la costa central, Maresme, Costa Daurada... A línia de costa és on esperem aquestes temperatures que es poden moure cap als 20-34 graus. Anem cap aquí, no? Són temperatures que es mouran entre els 29 i els 34 graus. De cara a demà dimecres, també hi ha alertes. D'entrada, alertes per vents, un avís per vent cap a la Vall d'Aran, Pirineu Occidental més aviat, i el Pirineu Central cap al Ripollès. Què s'espera? El que s'espera durant el matí fins a primera hora de la tarda de demà dimecres és algun ruixat feble o localment moderat de distribució irregular i de curta durada. Això preferentment serà cap a la Catalunya Central, punts del Camp de Tarragona, Pirineu, Prepirineu... Bé, si bé no som descartables en altres punts de Catalunya perquè tindrem un dia, un dimecres molt, molt ennuvolat. Fins i tot cap a Terres de l'Ebre, sabeu aquells núvols negres que dius, aquí va caer la Mundial i després no cau una gota, doncs per què anirem? O no, perquè després del que veiem amb el que està passant a vegades amb les previsions, igual ens ho trobem, eh? Doncs aquesta és la previsió. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
11: Hola, bon migdia. Doncs en aquests moments hem de dir que la situació viària és bastant tranquil·la. Hi ha alguna incidència, com la volcada d'un camió que transportava porcs a la zona de Riudellots de la Selva, ja on s'estan fent desviaments i, per tant, cal circular amb cautela en aquest punt. I en el cas de la Set, una via inundada ahir a la tarda vespre, a Vilaseca, encara està tallada la sortida cap a PortAventura. A la resta de vies i, sobretot, d'àrea metropolitana, de moment se circula amb tranquil·litat i demanar-vos com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
10: Gràcies, Sílvia, que tinguis una bona tarda. Gràcies, una abraçada.
11: Merci.
10: L'actualitat esportiva amb el Joan Batllori. Joan, com estàs?
12: Què tal, Cruz? Com anem?
10: Doncs encantat de tenir-te aquí. Com ho tenim això? Perquè dijous juga el Barça, no?
12: Dijous juga el Barça, sí. Sé que últimament estàs molt preocupat per les jornades com van, si estem a la primera, a la segona...
10: Mira, t'ho dic en sèrio, estic superliat. t'ho dic superliat perquè suposo que estaràs d'acord amb mi que aquest principi sí, primera jornada és una cosa estranyíssima.
12: Necessites una guia. Avui comencen a recuperar-se els partits pendents de la primera jornada. Avui, per exemple, tenim un València-Betis.
10: D'acord.
12: Demà tenim un Real Madrid-Real Societat i, efectivament, dijous tenim un Barça-Atlètic Club al Camp Nou. El debut del Barça a la Lliga a l'estadi del Camp Nou, jo crec que ja segurament veurem uns minutets a Rodri el proper dijous. Mm-hmm. I també el dijous es juga un Celta-Osasuna.
10: Acabarem, camí de la tercera jornada, acabarem la primera jornada.
12: Sí.
10: Per dir-ho així, no?
12: És així, és així. Estem pendents del Mercato, també, que d'aquí a una setmana tanca, el dimarts que ve... A les 12 de la nit es tanca el mercat i el Barça encara han de passar coses. Estem pendents de les sortides, han de sortir sí o sí Casado i Héctor Fort, a veure què passa amb Balde i Koundé. Estem pendents de veure què passa amb el nou, amb el davanter centre. Aquí...
10: Koundé també vol marxar, no ho sabia.
12: No és que vulgui marxar, però és una possibilitat. D'acord. És com Balde. Balde, per voler, tampoc vol marxar, però fa la sensació de que Flick l'està empenyent una mica cap a la porta de sortida.
10: L'està apretant els cargols.
12: I no es descarta que acabi sortint. Els que està clar que sortiran són Casado i Héctor Fora. Amb el tema del nou, veurem com es resol. Jo crec que qualsevol escenari és possible. I després el que és novetat del dia d'avui és que el Barça fitxa i incorpora el porter Livakovic, el porter croata. De fet, arriba aquesta tarda a Barcelona, signarà per les properes 4 temporades. En principi, la idea del club era fitxar-lo ara, cedir-lo i que tornés la temporada següent per substituir a Chesney, però es veu que no li acaben de trobar equip i no es descarta que s'acabi quedant, que Joan García sigui el primer porter, que Livakovic sigui el segon i que Chesney passi a ser el tercer porter.
10: Clar, Chesney ha fet un gran paper al Barça, és indiscutible, perquè aquest home estava jubilat, ja s'havia retirat.
12: Sí, sí.
10: El portero fumador.
12: Estava allà a Marbella, si no recordo malament, ja de Campo i Playa,
10: sí.
12: I de sobte vine cap aquí i escolta, l'home, la veritat és que quan li ha tocat jugar...
10: Sí, ha resolt...
12: Ha tret endavant la funció.
10: Llavors aquest home ja jubilaria, no? Ja té edat jubilar-se.
12: Sí.
10: Aquest té 30 anys.
12: Sí, ja estava retirat, el Barça el va recuperar pel futbol i quan acabi la seva etapa en el Barça al final de la propera temporada,
10: ja està.
12: Cap a Marbella una altra vegada a menjar paella i cervesetes i a fumar. També és notícia avui Xavi, avui el presenten com a nou seleccionador d'Holanda.
10: Ah, molt bé.
12: És el primer entrenador no holandès que es fa càrrec de la selecció holandesa i també és curiós que ell al Barça va substituir a Koeman i que la selecció holandesa també agafa el relleu de Ronald Koeman.
10: Espero que millor sort.
12: Sí.
10: I no va tenir mala sort al Barça la primera temporada de guanyar la Lliga, sí. Però després a partir d'aquí...
12: No va ser una etapa brillant,
10: no.
12: Diguem-ho així. Ni guanyant la Lliga l'equip tampoc va emocionar. Esperem que li vagi bé en aquesta nova etapa com a seleccionador holandès. Continua aquest matrimoni, eh? Barça-Holanda, Holanda-Barça, des de fa molts anys hi ha sintonia total. A l'Espanyol, pendents de que es tanquin els darrers serrells perquè l'Espanyol incorpori a Brian Zaragoza, a l'extrem, que seria un molt bon fitxatge. En handbol, el Barça guanya la Supercopa Catalunya, el Granollers, 29-35, i avui tenim la quarta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, a Andorra. Sortida i arribada a Andorra, després que l'etapa d'ahir, no sé
10: brutal,
12: si ho vas veure...
10: Sí, absolutament increïble,
12: va caure una pedregada...
10: Tots allà, amb les mantetes allà, i estava caient una...
12: Jo estava allà a casa i jo no havia vist una cosa igual. Perquè normalment veus, de vegades, amb algunes etapes que plou molt, i els ciclistes aguanten pràcticament sempre calor, pluja, aguanten de tot, però ahir va ser el propi Pogacar que va haver un moment que va dir, escolta, això és insuportable, parem aquí i no es pot seguir.
10: Clar, és que una cosa és l'aigua i una cosa és la pedra.
12: La pedra.
10: Que hi ha a sobre pedra, vull que entre la velocitat dels ciclistes en una possible baixada, la velocitat que cau la pedra, això pot fer mal.
12: Fa mal la pedra. Quan cau són boles...
10: Clar.
12: Boles importants.
10: Uf, és que va ser al·lucinant allò.
12: I l'etapa d'ahir no... Anul·lada.
10: Anul·lada.
12: Sí que avui més.
10: Doncs no hi ha problema perquè avui la previsió del temps, la meteo, és que llueixi sol. Que estigui molt bé. Joan, moltes gràcies.
12: A tu, Cruz.
10: Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres Esports Cope amb el propi Joan Batllori i tot l'equip d'Esports Cope que a poc se'n va reincorporant a la casa, veient cada dia més membres de l'equip que van reincorporant-se a la disciplina de Cope Catalunya, tornant de vacances. Bé, de seguida, ara sí, de seguida parlarem de suplements alimentaris. Ara sí que parlarem de suplements alimentaris. amb aquesta obsessió a l'hora de tenir una alimentació equilibrada, etcètera, etcètera. I sí que és veritat que hi ha persones que les necessiten. No tothom les necessita. I hi ha una norma, diguem-ho així, una base, també és de sentit comú, que és que un suplement alimentari no substitueix una alimentació equilibrada. Això també és important. Va, que de seguida en parlem del tema i en parlem aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
13: Verano y Liga. ¿Se puede pedir más?
14: No sé yo, ¿eh?
13: Este miércoles desde las 8:30 de la tarde en COPE, Real Madrid, Real Sociedad.
15: Bernabéu, Manolo.
13: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eric Frade. Los números uno del deporte.
16: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salir, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
17: Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
18: Ganarles el derbi es lo único que pido.
19: Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado.
20: Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es.
0: Migdia.
1: COPE, Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.

0: Parlem de complements alimentaris. Vitamines, minerals, antioxidants, extractes vegetals, productes per millorar la son, el rendiment esportiu, el cabell, la pell... És que hi ha per tots, eh? Hi ha per tots, eh? Tots aquests complements es compren amb facilitat, podríem dir, i moltes vegades, molt sovint, diria jo fins i tot, es consumeixen sense consultar a un professional sanitari. Però, malgrat que un producte es vengui sense recepta o es presenti com a natural, potser natural entre cometes, no significa que sigui innocu ni que sigui necessari. I possiblement aquí és on tenim el problema. D'una sobrealimentació, en aquest cas, de suplements alimentaris. En parlem d'això amb la Maria José Alonso, ara sí, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Maria José, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, ben trobat.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Maria José. És que hi ha molta gent que és com una moda, de cop i volta hi va haver com un boom de suplements alimentaris que ostres, la gent s'ho prenia com si fossis carmès moltes vegades.
1: Sí, en realitat, com deies tu abans, no és que siguin dolents, al contrari, ens poden servir de molt i ser de molta ajuda, però que s'han de prendre amb seny, perfectament, és així, i a més, que s'han de tenir en compte moltes coses. En primer lloc, s'ha de tenir en compte de que són, com la mateixa paraula diu, complements alimentaris, és a dir, han de complementar la dieta, no l'han de substituir. No és allò de dir, mira, com ara estic comint, com que ara estic menjant malament, em prenc un suplement i ja està. No perquè una bona alimentació és imprescindible, perquè no només ens aporta certs nutrients, com poden ser vitamines o minerals, sinó que també ens aporten pues, fibra, proteïnes i uns altres nutrients que són essencials i que no es poden obtenir en una capsuleta. No?
0: Aquesta seria la primera. És complement, no substitutiu. Això està...
1: Exactament.
0: Primera frase clara.
1: Això, claríssim, que un complement alimentari no pot substituir mai a una bona alimentació. No pots dir allò de que bueno, diu, com que ja em prenc això, no cal que prengui fruita. Doncs pues no és així. No és així, eh?
0: D'acord.
1: Han de complementar. La segona és que els has de prendre quan et fan falta. I moltes vegades ens pensem que ens fan falta, i al millor que ens fa falta un nutrient, un complement, i al millor no és així. O sigui...
0: Es va posar molt de moda, recordo fa poc, el tema de la vitamina D, que la gent prenia vitamina D com si fos refresco de cola, o sigui, una cosa salvatge.
1: Exactament, i la vitamina D precisament s'acumula al fetge, i la vitamina D, si no tens un dèficit de vitamina D, no s'ha de suplementar. La vitamina D és estupenda per moltes funcions del nostre organisme. Tots sabem el seu paper que té perquè el calç es fixi en l'os, no? Per la salut òssia, també per al sistema immunitari, però no tothom té falta de vitamina D. Per tant, abans de prendre una vitamina D, tens que fer-te una analítica per veure si realment tens un dèficit de vitamina D o no.
0: Però com a prevenció, Maria José, no seria tampoc adequat, no?
1: No, com a prevenció d'un dèficit, no, perquè és que s'acumula en el fetge. Al final, et pot fer més mal que bé, pot arribar a ser tòxica. O sigui, només s'ha de prendre vitamina D quan realment no arribes a uns nivells òptims de vitamina D en el teu organisme. I això només se sap pues, amb una analítica, no per símptomes ni per previndre o així. Eh? O sigui que... Això és algo amb el que tenim que tenir molta cura. És que l'altre, per exemple, a vegades ens dona per prendre calç, i inclús als nens. No, és que està creixent. Li donarem una mica de calç. Ojo, perquè un excés de calç també pot arribar a fer càlculs de ronyó. Llavors, pues, també s'ha de saber quan i com s'ha de prendre, no? Altres que no s'han de prendre així a la brava, els betacarotenos, que es van posar molt de moda per protecció de la pell, com antioxidants i així. Bueno, pues, les persones fumadores no es deuen prendre perquè aporten un risc més alt de càncer de pulmó. O sigui que tenim que tenir en compte moltes coses, eh? Per això nosaltres diem sempre que si vols fer una suplementació perquè et penses que et fa falta, perquè estàs estressat, perquè estàs en una època en què no pots menjar com cal o el que sigui, que consultis amb un professional de la salut, que un metge, un farmacèutic, un nutricionista, una infermera, que et pugui orientar de cara a veure si necessites o no necessites i què és el que necessites o no necessites.
0: Després, Maria José, sobre les dosis, la quantitat que s'ha de prendre.
1: Sí, perquè, això també.
0: Perquè, clar, suposo que la dosi recomanada seria la que recomanaria o el prospecte del producte o el professional.

0: Però dic una cosa, que no hi ha nada més natural que la cicuta, però mata. O sigui que tenim que tenir en compte que natural no és sinònim de maravilloso, bueno, i me lo tomo como quiero. Eh? Llavors, també una de les problemes és pensar que si prens més estaràs més bé, que és un gran error, i l'altre, que moltes vegades el que es fan és que la gent combina diferents complements alimentosos. Per exemple, ara em compro un perquè m'està caient el cabell. Ai, mira, i de pas, i ara resulta que em compro un perquè necessito, estic estressada, que tal i que qual. I s'ha de prestar molta atenció a la composició completa dels complements, perquè poden haver-hi ingredients duplicats que poden arribar a una sobredosificació d'algun nutrient, i això comportaria més clar risc d'efectes secundaris.
1: A l'hora d'ingerir aquests productes, clar, molts venen en capsuletes i coses així, i moltes persones, això de passar-se una càpsula, doncs tenen un problema, no? Llavors el que fan és obrir la càpsula i el producte de dins ho barregen amb menjar o amb una beguda. Això seria aconsellable? No seria aconsellable? Hi ha algun perill aquí?
0: Sí, hi ha un risc. O sigui, justament la forma, diguéssim, en què venen, que sigui comprimits o càpsules, està pensada justament per al lloc on s'han d'absorbir aquests nutrients, que a vegades és en l'estómac, a vegades pot ser en els budells, no? Llavors, triturar un comprimit, obrir una càpsula, barrejar-la, com dius, amb aliments, en el millor dels casos pots perdre eficàcia, perquè sempre es trenca la forma adequada d'alliberament de les substàncies.
1: D'acord.
0: No? A més, les substàncies poden alliberar-se massa de pressa i fer una irritació gàstrica, o bé substàncies que amb la forma en què es presenten estan pensades perquè el comprimit o la càpsula es desfaci, per exemple, el budell, si es desfà i s'allibera a l'estómac, pues, no s'absorbirà on es té que absorbir, ni les quantitats que es deuen absorbir. No? Per tant, no s'han de manipular aquests productes. I el bo que hi ha és que en els complements hi ha tantes presentacions que sempre pots trobar un altre tipus de presentació per allò que tu necessites, que poden ser, pues, si no pots empassar una càpsula o un comprimit, pues, en sobrets o en comprimits efervescents, amb fulletes monodosis, és a dir, has de buscar llavors una alternativa que puguis prendre, i per això pues, consulta el farmacèutic i busca una presentació alternativa que et vagi bé.
1: Doncs, María José Alonso, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i tots aquests consells que ens has donat sobre complements alimentaris. Molt amable.
0: Pues moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
1: Un plaer, moltes gràcies. Clar, és que a vegades penses, no, amb més dosis funcionarà millor, i no és així, eh? Més no és millor, més no és millor, a més amb tots els riscos que explicava la Maria José d'aquesta toxicitat hepàtica, renal, en fi, que les coses s'han de fer bé, que sí, que estan molt bé els complements alimentaris, que estan, els suplements estan fantàstics, que estan molt ben pensats, però tenen el seu punt i tenen la seva dosi, és la clau. Va, que de seguida parlarem de boscos, perquè més del 10% dels arbres a Catalunya està greument debilitat per la sequia prolongada que vam viure fa uns anys. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
2: Migdia.
3: COPE, Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat. A COPE Catalunya.
4: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
1: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
5: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2: Hey! Migdia.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
1: Podré dir moltes coses. Aquesta cançó de la Madonna, de quan de la Madonna era Madonna, era jove, i tenia festa i xerinola, el True Blue, aquesta cançó tan de ritme tan senzill, entrava molt bé. És una època de les dades dels anys 80 que està bé. Jo recordo després Madonna quan va actuar al Festival d'Eurovisió, quan ho van fer a Israel, que va ser una autèntica escàndola desafinant. Va ser una cosa i va cobrar una pasta per actuar en aquella Festival d'Eurovisió. Bé, no vull parlar d'això, però és que aquesta cançó m'acaba de tocar la fibra, bàsicament, disculpeu.

0: Vull parlar de boscos i vull parlar, bàsicament, del que s'està detectant darrerament, i és que més del 10% dels arbres a Catalunya estan greument debilitats per aquella sequera prolongada, plagues i abandonament a la gestió forestal. Estem parlant de que un de cada 10 arbres presenta una pèrdua de fulla superior al 40%, que és un símptoma clar de deficiència i de deteriorament, no? De fet, en parlem d'això amb el Mario Bertran, que és especialista en gestió forestal i responsable del hub forestal del CTFC. Mario, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Realment, el titular és dur, tan greu és la situació. O sigui, parlem més del 10% dels arbres catalans que estan greument debilitats. Em sembla un percentatge elevadíssim, no?
1: Sí, de fet, no crec que sigui tampoc una frontera, no? Vull dir que el 10% és tan greument, però igual no tan greu n'hi ha uns quants més i una mica tocats encara més, vull dir que és bastant greu la situació, sí.
0: Quins són els motius d'aquesta situació?
1: Pues una suma de factors, una conjunció de diferents factors en el moment adequat, no? Clarament, el canvi de condicions ambientals és un impuls molt gran a aquesta situació, no? Altes temperatures de manera constant, més que això provoca evaporació, no? L'aigua marxa més ràpid, doncs així, més també factors, diguem, més lligats a l'ús humà que hem fet del medi, no? Aquest abandonament que comentaves, doncs, genera més arbres per unitat de superfície, la qual cosa consumeixen més aigua, per la qual cosa cada vegada hi ha menys recurs pel bosc, no?
0: Quan es fan les valoracions, com es valora la salut d'un bosc?
1: Doncs hi ha diferents indicadors. Hi ha una bateria d'indicadors bastant gran. Hi ha indicadors... has dit algunes paraules clau en la introducció, no? Has dit indicadors d'adaptació, de resiliència, no? També hi ha de mitigació, de resistència. Ja són diferents estratègies per fer front als impactes del canvi climàtic. Llavors, hi ha una gran llista d'indicadors, i quan s'avaluen de manera sistemàtica i constant en el temps, doncs es veu l'evolució i l'estat global dels boscos, no?
0: Mario,
1: i clar, llavors els números marquen això, clar, una gran vulnerabilitat.
0: I una cosa, Mario, que clar, quan parlem d'arbres debilitats i tot això que m'estàs explicant, clar, penso, ostres, unes espècies d'arbres substituiran en altres, en els nostres boscos? És a dir, estem davant d'una evolució?
1: Sí, sempre ho hem estat, i és una cosa constant, ha estat present sempre. Potser ara entrem en una fase, o ja estem en una fase en la qual la velocitat del canvi és encara més ràpida, no? Ja es pot veure, diguem, a escala humana, perquè fins ara, més o menys, lo esperable és que els canvis d'espècies, els canvis dels boscos siguin a escala de bosc, és una escala temporal molt més gran que l'escala humana. Ara la velocitat és bastant més gran, i episodis de sequera com els que van passar fa uns anys,
0: sí,
1: faciliten que visualment es vegi, no?, aquesta mortalitat tan gran de determinades espècies en llocs. En realitat és un indicador de canvi d'espècies, no? Espècies més acostumades a la sequera i a la insolació guanyen terreny en alçada, perquè ja les zones de muntanya comencen a tenir el clima que tenen les zones més baixes, no?
0: Clar. Bé, quan parlaves de sequera, la sequera es va patir, a més, de forma profunda, em corregeix si m'equivoco, entre el 2021 i el 2024, 25, és quan va haver aquest període important de sequera, força preocupant. Encara es nota? Es recupera? És a dir, un bosc pot recuperar-se d'una situació tan estressant com aquesta?
1: Bueno, a veure, la veritat és que recuperar és una paraula una mica complicada d'assegurar. Més aviat és una adaptació, al final, no? El sistema mediterrani té capacitat d'adaptar-se, i el fet de passar una sequera com aquesta amb un impacte tan gran en la mortalitat, que nosaltres veiem que els arbres es moren perquè s'assequen, no? Visualment veus les fulles, però sí, a sota, a terra, no? A les arrels i als fongs que hi ha a terra també estan passant canvis, no? Són canvis, alguns dels canvis són permanents, no poden recuperar-se, no? I potser el sistema del sol, el que no es veu a terra, sí, és el que més pateix els canvis i té una capacitat de recuperar-se una mica limitada. En realitat, el que fan els sistemes és adaptar-se. I llavors, probablement les espècies que tenen més capacitat d'arribar a aigua més profunda aguanten, no? Resisteixen,
0: sí,
1: i quan es recupera una mica, diguem, les condicions ambientals, aquest any que plou, doncs són més competitives respecte a altres espècies que han patit més la sequera, no?
0: Adaptació.
1: El sistema s'adapta.
0: És adaptació al medi, bàsicament.
1: Sí.
0: Bé, després, espècies invasores, perquè, clar, tot això aquest augment de temperatures el que afavoreix és que arribin altres bitxos que no hi eren i que poden ser molt perjudicials o no, en funció de com, pel medi ambient. Ara, què és el que més preocupa d'aquestes espècies invasores per un bosc?
1: Bueno, el que més preocupa, com sempre, sobretot des del punt de vista de la ciència, doncs el que més preocupa és el que no sabem. Perquè quan un sistema o un element es coneix, està estudiat, doncs pots preveure una mica la resposta i amb la modelització futura pots inclús arribar a prendre mesures, no? En el moment que hi ha algun element que no controlem del tot, és quan la cosa genera una mica d'alarma, no? Jo crec que el problema no és tant el que vinguin bitxos de fora, com dius tu, sinó que els que ja hi són aquí, siguin perquè són espontanis d'aquí o perquè ja han vingut abans, trobin noves condicions que els afavoreixin o, bàsicament, el que passa és que es desequilibra el sistema. No? Algun element, algun insecte, un fong, una bactèria, que de manera normal està controlada pels seus depredadors, el seu sistema, amb les noves condicions, igual és molt més guanyadora respecte al seu entorn i és quan provoca danys, no? I això és el més preocupant. I el fet de no ser capaços de preveure al detall com canviaran les condicions i com aquestes noves condicions afavoriran a un o altre element és el que més preocupa, no? El desequilibri, al final.
0: Doncs, senyor Mario Beltrán, especialista en gestió forestal i responsable del Hub Forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Escolta'm, gràcies per aquests incèntims que ens has fet sobre gestió i sobre boscos. Molt amable.
1: Gràcies per trucar. Aquí estarem pel que necessiteu sempre.
2: Tiempo de juego.
3: El número 1 de l'esport.
4: El Barça goleja sense davanter centre. I ara toca gaudir a casa. I ho compartim amb el millor equip de la ràdio esportiva.
5: Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selecció espanyola. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
2: Tiempo de juego.
4: Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça Athletic Club de Bilbao.
6: Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori,
7: amb la col·laboració de Dani Sanabre.
2: Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama
3: i el millor equip de la ràdio esportiva.
8: Migdia.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
0: Estarem arribant a les 2 de la tarda. Serà hora de tancar paradeta des de Catalunya, però migdia continua, evidentment. Hem començat a la 1, continuem a migdia, COPE. Recordar que totes les xerrades que hem fet al programa les podreu tornar a escoltar, evidentment, a la web de la casa, COPE Catalunya. Si allà entreu, doncs trobareu tot el material que produïm, totes les converses, totes les xerrades, totes interessants, les nostres i les de tota la cadena. I també podeu descarregar, molt recomanable, l'aplicació tant per iOS com per Android, i a través d'allà doncs també accedir als continguts de COPE Catalunya, continguts exclusius, podcast, etc. Els nostres, els de tota la cadena i els de totes les diferents delegacions de COPE per tot Espanya. Arribem a les 2 i ara continuem explicant doncs tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García de la Granja. Rebin la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.

0: Mediodía COPE.
1: Pilar García de la Granja.
0: Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
2: Estoy viendo la frontera del Tarajal, estoy viendo Castillejos y es indescriptible. Aquí hay muchísimas más de 10.000 personas dispersas y te puedo asegurar que ya se ven chavales por la calle deambulando.
3: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
4: Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope.
5: ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Love, love, love.
7: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Deberes en familia, dibujos con amigos. Ahora tienes un 3x2 en las mejores marcas de escritura y material de escritorio. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
8: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
9: Carglass cambia. Carglass repara.
10: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
11: Esto promete, mano.
10: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza en Tiquitaca. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
11: Huele a compra, mano.
10: A ver, huele. Va. ¡24 horas!
11: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
10: Venga. Ocasión Plus.
3: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
0: Busca COPE y escríbenos. Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
12: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
13: El govern ha inaugurat avui oficialment el nou curs polític amb moltes carpetes obertes damunt de la taula. D'entrada, el conflicte amb els professors que es manté i que amenaça amb una tardor calenta, amb una nova vaga ja el primer dia de classe. Carpetes també del nou finançament autonòmic o de l'aplicació de l'amnistia. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Serà un nou curs marcat per l'inici d'un nou cicle electoral, eleccions municipals el proper mes de maig, i que serà, doncs, un primer examen per a Salvador Illa i un termòmetre de fins a quin punt aguanta la relació amb Esquerra i els comuns. Per començar a definir l'estratègia, tots els membres del govern faran una trobada divendres i dissabte al monestir de les Avellanes, a la Noguera. Però, com dèiem, una de les carpetes que ha centrat bona part d'aquesta primera reunió del Consell Executiu ha estat el conflicte amb els docents Marc Monclús.
14: Ahir es va donar el tret de sortida del curs polític i avui ja hi ha hagut la primera compareixença de la portaveu del govern, Sílvia Paneque. Un dels temes principals que ha tractat és el tema de la vaga d'educació. La portaveu ha assegurat que en els propers dies la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà en roda de premsa per aclarir el tema de la vaga de l'inici de curs, que de moment es manté.
15: No els puc dir la data concreta perquè no està determinada, però en els propers dies serà la pròpia consellera qui els pugui traslladar les novetats que hi hagi en aquest inici de curs escolar i com s'espera i tot el treball que s'ha fet en aquests últims mesos. Vull recordar que són més de 200 reunions les que la consellera ha tingut amb diferents membres i representants de la comunitat educativa.
14: Tot i que s'han fet més de 200 reunions, segons el govern, Paneque ha explicat que refia de les paraules dels sindicats, que van assegurar que no hi havia hagut cap reunió des del 13 de juliol. Tot i aquesta dada, la portaveu del govern ha assegurat que porten molt de temps treballant per un inici de curs normal.
15: Portem mesos i setmanes treballant intensament per un inici de curs escolar amb la màxima normalitat possible. La consellera ha estat aquestes últimes setmanes, com dic, amb més de 200 reunions amb diferents actors i persones vinculades al món educatiu, des de direccions d'escoles més petites o de l'àmbit rural, escoles més urbanes, més grans, diferents experts.
14: Les reunions amb els sindicats es van aturar el 13 de juliol, però la mateixa Paneque ha recordat que USTEC, un dels sindicats convocants, va arribar a firmar l'acord abans de les manifestacions a final de curs. De totes maneres, la portaveu ha desviat les preguntes sobre el tema educatiu a la consellera Niubó, que recordem que compareixerà en els propers dies.
13: Les Kellys tornen a sortir aquesta tarda al carrer per denunciar la sobrecàrrega de feina i la desprotecció que pateixen les anomenades cambreres de pis en l'hostaleria. Es concentraran a les 6 de la tarda a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per tornar a reclamar, doncs,

0: un reconeixement del sector i poder treballar en unes condicions dignes. Hi ha un argument que cau pel seu propi pes i és que cada vegada hi ha més turisme a les ciutats, cada vegada hi ha més feina, però tot i la lluita doncs no aconsegueixen millorar la seva situació. És el que tornaran a denunciar aquesta tarda, però que ja fa molts anys que s'arrossega, oi, Sergi Tor?
1: Sí, des del 2014, és a dir, ja fa 12 anys que les anomenades Kellys, les professionals de la neteja a hotels, surten al carrer. I pràcticament les seves reivindicacions són sempre les mateixes. Per exemple, anem a parlar d'un aspecte clau, que és el salari. Una cambrera de pis contractada directament per un hotel de categoria mitjana o alta acostuma a rebre entre 1.200 i 1.560 euros bruts al mes. Però els sindicats denuncien que les treballadores subcontractades a través d'empreses externes cobren sous considerablement més baixos, situant-se sovint entre els 800 i els 1.000 euros bruts mensuals. I després hi ha les càrregues de feina als hotels. Magnolia Cuevas explica a COPE Catalunya les càrregues de treball diàries.
2: Pues hasta de, hablamos de 19, 16, 20, 23, incluso hay hoteles que se llegan a 26 habitaciones. El problema es que ellos se organizan, como son los hoteles, se organizan ellos y dicen, son tantas habitaciones en tanto tiempo, en 8 horas, que muchas camareras no tienen tiempo ni siquiera descansar los 20 minutos que nos corresponden por ley, porque no llegamos a las 8 horas.
1: A banda de la càrrega de treball, les seves reivindicacions són comunes amb els últims anys, el compliment de la llei de prevenció de riscos laborals, el reconeixement de les malalties a professionals i posar fi a la externalització dels serveis de pisos que fan que empitjorin les condicions laborals, provoquen que les anomenades Kellys tornen a sortir al carrer.
0: L'estètica és, sens dubte, un filó de negoci, ho podem comprovar pràcticament en qualsevol ciutat, perquè els centres d'estètica, de bellesa, s'han multiplicat. Gairebé no hi ha un carrer, per exemple, en què no hi hagi un negoci d'ungles, de manicura, segurament perquè els preus són molt competitius. En el cas de Barcelona, en qüestió de 10 anys, hi ha un 60% més de locals i centres de bellesa i manicura. Ivan Urbina.
3: Concretament, 1.880 negocis, 700 més que l'any 2014. No és estrany caminar per Barcelona i trobar-te un local on una persona s'està fent les ungles. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, explica el perquè d'aquest augment dels centres d'estètica a la ciutat comtal.
4: És perquè la població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja és forma part d'un estil de vida per salut. Sí que hem vist el que és els serveis d'ungles. Les ungles també és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
3: Però no tot és positiu, existeixen males experiències, gent que ha anat a aquests centres d'estètica i els productes que han utilitzat els ha afectat a la pell o a les ungles. Per això, Sílvia Giral insisteix en que sempre s'ha d'anar a centres de confiança i certificats.
4: I que mai comparen el preu, quan veieu que hi ha preus al mercat que són de baix cost, alguna cosa vol dir, o sigui, al final l'estètica té un valor, és la salut, és el benestar de les persones. Vigilar on vas, de mirar els centres on tinguis confiança, que portin molts anys i que segueixen les normatives vigents de tant higiene, desinfecció, formació, innovació.
3: Si ho mirem per districtes, a l'Eixample són ja més centres d'estètica amb 507, seguit de Sarrià Sant Gervasi amb 247 i Sant Martí amb 207. Per contra, els districtes amb menys són Horta-Guinardó amb 109 i Nou Barris amb 106.
0: I a Pineda de Mar, al Maresme, els treballadors de la brigada municipal, una quarantena, estan en vaga per reclamar millores salarials. Han convocat diverses jornades de protesta a les portes de la Festa Major i aquest matí han tallat la carretera Nacional 2 i s'han manifestat pel centre del municipi. Els treballadors fa 2 anys que reclamen l'aplicació de millores i asseguren que amb sous tan baixos la situació és insostenible. El Genís García és el president del comitè d'empresa de l'Ajuntament de Pineda de Mar.
5: S'havia d'aplicar a l'agost del 2024 i sempre ens ha dit que no es podia aplicar a nivell legal per temes d'intervenció secretaria. Bueno, la situació ha estat doncs, que els treballadors durant 2 anys hem estat intentant negociar més enllà de la negociació, ella mai s'ha obert i ha arribat un moment que la situació ja és insostenible perquè clar, o sigui, no és una mesa general de negociació, és una mesa d'imposició.
0: La tensió entre els treballadors i l'Ajuntament és més que evident. De fet, la versió del consistori és bastant diferent i acusa els treballadors d'haver intentat pressionar amb baixes injustificades. 3 minuts i mig i arribem a les 3 en punt de la tarda. Avancem continguts de l'Esports Copé d'avui. Joan Ballot, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: On comencem, a veure?
6: Doncs actualitzarem les diverses carpetes al mercat blaugrana. Queda una setmana perquè tanqui el mercat de fitxatges. La novetat del dia és que el porter croata Livaković viatja cap a Barcelona per signar amb el Barça per les properes 4 temporades. La idea era fitxar-lo i cedir-lo, però de moment no s'ha trobat destí. No es descarta que es quedi i acabi sent el segon de Joan García i que Chesney passi a ser el tercer porter de l'equip. També és notícia avui Xavi Hernández. Aquesta tarda serà presentat com a nou seleccionador holandès. Signa fins al Mundial del 2030. Va substituir a Ronald Koeman com a tècnic del Barça i torna a substituir a Ronald Koeman ara al capdavant de la selecció holandesa. A l'Espanyol estem pendents que es tanquin els darrers serrells per incorporar l'extrem Brian Zaragoza. El Girona, a punt de tancar-se la sortida d'Arnau Martínez al València. A la Vuelta Ciclista a Espanya avui tenim quarta etapa. La d'ahir va ser anul·lada per la pedregada brutal que va caure a 30 quilòmetres de Font-Romeu. Avui tenim etapa de muntanya amb sortida i arribada a Andorra. En handbol, el Barça en categoria masculina i el Granollers en femenina guanyen la Supercopa a Catalunya. El Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina queda fora de la lluita per les medalles després de perdre contra Alemanya 4-1 i Pol Espargaró substituirà Maverick Viñales també al Gran Premi d'Aragó de motociclisme d'aquest cap de setmana.
0: Molt bé, gràcies Joan. Esports Copé com sempre a partir de les 3 i 5 d'aquesta tarda d'aquí a res i ara la informació continua a la tarda. Nosaltres tornem demà dimecres. Que vagi bé, molt bona tarda.

0: futsals que creïn la secció de bàsquet. A l'Europa ja ho ha fet l'any 22, el Martinenc i el Sants ho fan l'any 24 i el Gràcia l'any 25 i, curiosament, els dos més grans, els dos equips més importants de Catalunya, el Barça i l'Espanyol, no entren. Per a Millán seguirà picant pedra i hi ha un fet que canvia completament, que és que l'any 1926 a la junta directiva del Barça està el senyor Pere Cusell. Pere Cusell era un amant de tots els esports més enllà del futbol. A Can Barça hi havia sigut president de les seccions de ciclisme, de rugbi i d'atletisme. I hi havia estat també president de la Federació Catalana d'Atletisme. I en Pere Cusell és l'home que s'arromanga i diu, va, anem a posar el bàsquet a Can Barça. I ell, gràcies a ell, és aquí l'agost, el 24 d'agost del 1926, ahir va fer un segle, s'aprova la creació de la secció.
1: Aquest és l'origen. L'època durada, quina diries que ha estat, Francesc?
0: Sens dubte, i molta gent se sorprendrà perquè no li sonarà, la temporada, diguéssim, la segona meitat dels anys 40. El Barça no guanya el seu primer títol fins l'any 42, que és el Campionat de Catalunya. I des d'aquell moment treballa molt bé i cada any va fitxant exactament les peces que falten. Amb el Fernando Font d'entrenador i la guinda és l'estiu del 46 que el Barça fitxa l'Eduard Kucharski. Possiblement en aquells moments, si no era el millor jugador de bàsquet d'Europa, era un dels millors. Doncs bé, amb Fernando Font d'entrenador, la temporada 46-47, el Barça guanya tots els títols que disputa. Campionat de Catalunya, Lliga Espanyola, la Copa i el Torneo Ibérico, que és el primer torneig internacional a Lisboa. Però no només ho guanya tot, sinó guanya tots els partits de la temporada, que avui en dia és una gesta irrepetible. La primera edició de la Lliga 46-47, el Barça la guanya, evidentment acaba invicta, i guanya tots els partits per una mitjana de 25,7 punts de diferència.
1: Carai.
0: O sigui, a la primera jornada de Lliga, el Barça va a la pista del Madrid, guanya per 18. Quan el Madrid ve a Barcelona a les Corts, el Barça el guanya per 55, que encara segueix sent la victòria més avoltada en la història dels clàssics. O sigui, era un equip, i desgraciadament és un equip molt desconegut i que la gent, el 99% dels aficionats al bàsquet, no ho saben, això.
1: Sí, sí, ja és la primera vegada que sento parlar d'aquesta història. Escolta, t'atreviries a fer-me un 5 amb els 5 jugadors més importants de la història del Barça? No fa falta que me'ls col·loquis per posicions, els 5 més importants.
0: És que, aviam...
1: Sé que són complicades aquestes preguntes, però...
0: És molt complicada perquè, clar, cada jugador... O sigui, hi ha jugadors que han tingut una empremta potser a nivell social. Per exemple, tenim el cas... aviam, si vols, podem intentar per dècades... Abans de la guerra, sens dubte, Joan Carbonell, que és el, diguéssim, que és el primer mite del Barça de bàsquet, que arriba quan es funda la secció i es retira el 36, tot just 3 mesos abans que comenci la Guerra Civil. Als anys 40 no et puc dir un, perquè aquell equip... amb en Kucharski, els germans Carreras, el Met Ferrando, el Galve, el Dunyac... Bueno, era un equip molt bo. Als anys 50, sens dubte, el Jordi Bonareu, que es va retirar amb 24 anys, també possiblement sent élite europea, i si en aquella època hi hagués hagut... el món hagués estat diferent, jo no dubto que Jordi Bonareu hagués jugat a la NBA en aquella època. Els anys 60 són els anys de la gran crisi del Barça. Després hi ha els anys 70... és quan l'Eduard Portela, que havia estat entrenador i en aquella època era secretari tècnic, té la valentia de dir, no, anem a apostar pel jovent. I puja tota una generació de júniors i juvenils, que eren López Abril, Ansa, Epi i Solozábal. I no només això, és el primer que fa scouting internacional i fitxa dos joves, dos nens gairebé en aquell moment, que són Juan Domingo de la Cruz i Chicho Sibilio. Clar, tots ells són mites. I als anys 80, doncs ja... tota aquesta generació, l'Epi és nomenat pel diari L'Equip millor jugador de la dècada, és a dir, ja tenim el gran equip de Solozábal, Epi, Sibilio, Norris, Jiménez, i després ja, bueno, als anys 90, l'eclosió de Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, l'equip que guanya la primera Eurolliga amb el Bodiroga, l'equip de la segona Eurolliga amb el Fuchka, amb tots aquests, amb el Basile, el Grimau, i fins a arribar al dia d'avui.
1: Doncs després d'aquest repàs espectacular, ets una enciclopèdia per la història del Barça de bàsquet, Francesc, no em resisteixo a preguntar-te per com veus el present i el futur immediat.
0: Mira, va ser curiós perquè ahir a l'acte del centenari, lògicament, hi havia totes les figures del passat, del present, i es formaven molts corrillos, i jo escoltava, clar, el Barça, l'aposta que ha fet aquesta temporada és una aposta molt

0: apriscada, perquè portes 10 jugadors i l'entrenador 9. Aleshores, clar, això és molt perillós, perquè són jugadors que et poden sortir bé, però et pot sortir malament. O sigui, és una aposta, si l'ha fet el Xevi Pujol, i és el director esportiu, i té tota la confiança de la directiva, endavant. Però, com et deia abans, segurament el 95% de la gent que ens escolti de l'afició del Barça de bàsquet no havia sentit anomenar aquests jugadors que han fitxat, segurament ni una sola vegada. Clarament és una temporada de moneda en l'aire, i si les coses no van bé, que és lògic, i s'hauran de conjuntar, i possiblement fins al gener l'equip no comenci a carburar perquè no es coneixen entre ells, s'haurà de tenir molta paciència amb aquest equip.
1: Molt bé. És una incògnita. Tant de bo sortir cara. Francesc Fernández, ha estat un plaer. Gràcies per aquest repàs a la història del Barça de bàsquet, a celebrar-ho. Una abraçada, eh?
0: Gràcies, Joan. Una abraçada, també.
2: Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors, Quique Iglesias.
1: Mar, muntanya, calor i ahir pedra. Hola, Quique, bona tarda.
3: Parlar després de Francesc Fernández és que qualsevol, no qualsevol ho pot dir. Què tal? Bona tarda, Batjori. Quina mullena ahir a Font-Romeu, mare meva. Quina manera de ploure, quina manera de caure pedrís. Això va fer que no tinguéssim ciclisme, no vam poder arribar, no va haver-hi manera. No sé si vas tenir l'oportunitat de veure-ho per la tele, sí. Però realment van haver de parar en un hotel que ha fet l'agost, de manera que la seva imatge ha quedat superben posicionada, tenint en compte que doncs, els hi van donar doncs, cafè calent, tovalloles seques als ciclistes que van haver d'aturar perquè no podien continuar, literalment continuar. En definitiva, que avui llueix el sol, som Andorra la Vella, Cope Catalunya i Andorra en aquesta etapa Andorra-Andorra, 104 quilòmetres dels quals queden 70 només, hi ha 8 escapats, però atenció perquè la lluita per darrere comença a ser important en el moment que passen pel túnel del pas de la casa, camí una altra vegada de la zona de Ports, Beixalís, La Comella, en definitiva, avui, oportunitat única perquè Pogacar guanyi i continuï fent història. Avui no plou, avui fa sol, i aquí a Andorra la Vella hi ha un ambient espectacular de ciclisme. Tira per darrere l'equip Decathlon de Fèlix Gall.
1: Tu, una cosa com la que va passar ahir, l'havies vist alguna vegada, Quique, o no? Aturar-se una cursa així, perquè els ciclistes no. Normalment aguanten tot, però clar, és que la que aquella ahir jo no ho havia vist mai tampoc, eh?
3: Aguanten tot, tenen una mena de fada que sempre doncs, fa que sempre arribin a l'arribada i després al cap de 5 minuts doncs cau la gran ruixada o abans, però que tot coincidís en aquell moment pujant un port de primera categoria, que hi és aquell pedrís que no podien ni continuar, refugiats tots a sota dels paraigües, a sota de les marquesines, i que trobessin un hotel gran mig abandonat entre cometes, doncs va ser espectacular realment. No podien continuar, no es podia fer esport en aquelles condicions.
1: Sí, vam veure Pogacar allà, que en un moment determinat diu
3: ens
1: apartem aquí i aquí s'acaba l'etapa. Afortunadament, avui, com explica el Quique, llueix el sol a Andorra i ens disposem a viure una bona etapa de muntanya a la Vuelta. Quique, gràcies, endavant, una abraçada.
3: Bona tarda, Joan.

0: Algunes coses més. Fins a arribar a les 4 de la tarda hem de parlar també d'handbol. Oriol, que el Barça, en categoria masculina, guanya la Supercopa Catalunya, imposant-se al Granollers 29-35.
1: Efectivament, va guanyar ahir a la tarda la final de la Supercopa Catalunya 29-35, un partit en el que el conjunt ballesà va estar per sobre dels blaugrana en alguns trams i que va aconseguir fins i tot arribar al descans amb un marcador molt ajustat. 17-16 era el marcador al final de la primera meitat. En l'inici de la segona meitat, els de Carlos Ortega van posar la directa i van aconseguir un avantatge que ja no van deixar escapar fins al final del partit. Timothy Engesan, amb 7 gols, va ser el màxim golejador i també l'MVP de la final.
0: En categoria femenina, la victòria se la van dur al Granollers. En hoquei herba estem pendents aquests dies del Mundial. Ja sabeu que els nois els tenim classificats per les semifinals de la competició 20 anys després. Marina, malauradament, les noies van perdre ahir 4-1 davant d'Alemanya i queden definitivament fora de la lluita per les medalles.
2: Sí, que ho han eliminades en aquesta segona fase del Mundial. Ja dèiem ahir que ho tenien molt complicat perquè no dependien d'elles mateixes, però ni tan sols van poder guanyar el seu partit contra Alemanya, com deies, 4-4, i no es classifiquen per la semifinal. Això sí, jugaran dijous a les 5 contra la Xina per la setena posició d'aquest Mundial. I com també comentaves ara, l'equip masculí sí que s'ha classificat per la semifinal, feia 20 anys que no ho aconseguien, i ja tenen rivals, seran els Països Baixos, un dels anfitrions, divendres a les 6.
0: En tenis, notícia important, dia important, aquest vespre torna a jugar Carlos Alcaraz en el torneig mixta del US Open, fent parella ni més ni menys que amb Venus Williams. Es tracta d'anar agafant ritme, no juga, recordem, Alcaraz des del torneig Compte de Godó aquí a Barcelona, des del mes d'abril passat. I és notícia també d'aquest matí, Pol Espargaró substituirà Maverick Viñales també al Gran Premi d'Aragó de motociclisme que es disputa aquest proper cap de setmana.
3: Esports COPE. COPE Catalunya i Andorra.
4: Pase lo que pase este verano, te lo contamos aquí.
5: ¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías.
6: Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
4: De lunes a viernes desde las 6, sigue conectado Herrera en COPE.
5: La pregunta es interesante, ¿eh?
7: Venga,
5: bueno, interesante y yo creo que de respuesta sencilla.
4: Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
0: Entrem de seguida al darrer minut d'Esports Cope. No fa parella amb Venus Williams, Carlos Alcaraz. Ho estava dient i estava pensant, no, és parella, fa parella amb Serena Williams. Oriol, d'última hora alguna cosa?
1: Doncs mira, tenim per exemple que Mourinho ja ha tret la convocatòria pel partit de la Real Sociedad, és la mateixa que en el debut contra l'Espanyol, que s'ha confirmat que el clàssic de la Lliga Femení del 3-4 d'octubre es jugarà a l'Spotify Camp Nou, i també que la FIA ha denunciat assetjament per xarxes socials als comissaris del circuit de Zandvoort després de la sanció que van aplicar-li a Franco Colapinto.
0: Marxarem, gràcies Oriol, actualitzant les enquestes. En clau Barça, què preferiu que passi amb Valde? Preferiu que es quedi al 36%, que surti al 64%. I en clau Espanyol, si arriba a Brian Zaragoza, donem el mercat per tancat. Creieu que no ha d'estar tancat encara al 8%, que faltaria un defensa al 35%, que faltaria un migcampista al 40% i que faltaria un altre davanter al 17% dels que esteu votant. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot. Que vagi bé.